0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahí la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: No, no, què va?

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar.

Bill Clausi cartera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

y vaig un sol.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.
4: Ah, va ser.

0: Vale, i podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: T'has riugat.
2: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Si Mickey, papas, saltet toca tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Al teteo.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixar un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

Yeah.

Hey!

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: El Pantina fa una trena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rampelo.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Oasis FM. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Al Prat Esports tenim tota la informació de l'esport local, l'actualitat dels equips i dels nostres esportistes. La podeu seguir en directe els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a través del Prat Ràdio. Al Prat Esports, som un equip.
0: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet. www.elpratradio.com.

Gaudeix escoltant Planeta Prat. Tots els matins, de dilluns a divendres, de 9 a 1, al 91.6 FM, amb Isa González.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.
1: Qué bueno que soy, un poco de blues en la radio.
2: Cada sábado en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
3: Dimensión Divertida 91.6, todos los sábados con Juan López.
4: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
5: Al Prat Esports tenim tota la informació de l'esport local. L'actualitat dels equips i dels nostres esportistes la podeu seguir en directe els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges a través del Prat Ràdio. Al Prat Esports, som un equip.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: Tres, dos, un, perquè el Club Bàsquet Prat torni a ser equip de Lliga de Port.
4: El Prat d'Esports.

0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports Directe d'avui dissabte 30 de maig del 2026. Avui viurem la darrera jornada de la fase final de l'ascens a segona federació que està disputant el Club Bàsquet Prat a Badajoz. Els potablaves s'enfrontaran al Club Bàsquet Puerto Sagunto en un partit on els que guanyin aconseguiran l'ascens i els que perdin tindran una segona opció demà a la repesca. Obrim ja les xarxes socials. Recordeu que podeu participar en directe amb el hashtag Prat Esports Directe, hashtag Prat Esports Directe, la xarxa social X, i que també podeu participar doncs ja, si voleu, a la porra potablava per demà, que recordem que demà tenim la tornada del partit de promoció, també en aquest cas a la tercera federació de l'Associació Esportiva Prat, que rep el Sant Mauro amb l'avantatge de 0-1 de l'anada. Així que ben pendents també d'aquest partit, programa que tindrem demà, partit que comença a 6:15 de la tarda, així que ja podeu anar participant en la porra potablava i qualsevol cosa que vulgueu comentar sobre el programa amb el hashtag Prat Esports Directe. Saludem a la part tècnica, a la Valèria Incapié Ramírez. Què tal, Valèria? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Kevin. Bona tarda, amics i oients del Prat Esports. Aquí estem. Últims caps de setmana ja de futbol, de bàsquet, de tot. Hem estat seguint una mica aquests últims dos dies d'aquest playoff del CB Prat i aviam si aconseguim arrodonir aquests dos dies de victòries amb una bona victòria per tal que el Prat aconsegueixi aquest ascens de categoria.
0: Doncs sí, tant, a veure si avui podem celebrar el primer ascens de la temporada, que esperem que no sigui el darrer. Jo sóc el Kevin Hurtado, estaré conduint aquest espai. Benvinguts i benvingudes. Comença el Prat Esports Directe.

0: I comencem el programa anant cap a Badajoz, on tenim l'Ivan Conde, que ens ha estat explicant tota aquesta fase final de l'ascens per al Club Bàsquet Prat. Dies molt intens per tu, per l'equip. A veure si ho podem arrodonir amb una victòria i amb un ascens. Què tal, Ivan Conde? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Kevin. Molt bona tarda, Valèria. També content, de poder-vos saludar i de que pugueu viure, doncs, aquest tram

0: final, aquesta que esperem sigui jornada decisiva de les fases d'ascens. El pavelló La Granadilla de Badajoz, on s'està vivint també doncs una d'aquestes escenes emotives, també tristes, doncs del que és jugar-se el tot per al tot. Tindrem, de fet, en aquest grup 2 una jornada que olora molt més a Final Four que a fases d'ascens, perquè s'acaba de disputar un partit, teòricament, entre cometes, intrascendent, una mena d'espècie de lluita per a la tercera i la quarta plaça entre Uros de Rivas i Olasia Sarauz, els dos equips que ahir van quedar eliminats amb 0 victòries i 2 derrotes. Acaba de guanyar el conjunt madrileny i, per tant, s'endú aquest premi de consolació, però sobretot les llàgrimes d'alguns jugadors després de segur, no? Donar-ho tot durant tota una temporada, de fer més de 1.000 quilòmetres, i ara el suport, també dels poquets herois, de les poquetes famílies dels dos equips que han arribat. Com diem, Uros de Rivas s'endú el premi de consolació a la tercera plaça. A partir d'ara, entre cometes, com diu el meme, ara ja venen els grans. Ara ja parlen els dos equips que han arribat amb dues victòries i que, per tant, com bé deies, Kevin, es juguen el tot per al tot. És una autèntica final, no és una metàfora, no és una figura retòrica, és la realitat. Qui guanya aconseguirà l'ascens a segona federació, qui perdi demà a les 5 s'enfrontarà al segon classificat del grup 1, que està completament obert per intentar obtenir, ni que sigui a la segona, en aquesta repesca de manera definitiva, l'ascens a segona fe. Per tant, el cantó positiu és que el Prat té dues pilotes de partit, per tant, pot fins i tot arribar a perdre avui i tenir opcions, però la part positiva o la part més optimista és, evidentment, aconseguir-ho avui mateix. Recordem, victòria per 19 en la primera jornada davant Olasia, victòria de 12 ahir mateix davant Uros de Rivas, i avui s'enfronta al Puerto de Sagunto, que amb molta èpica, molt de patiment en els dos partits, però ha sigut capaç d'aconseguir les victòries i, per tant, es presenta amb la moral pels núvols i, sobretot, amb la tranquil·litat de que fins i tot perdent avui aconsegueix una segona plaça que dins de les travesses doncs ja era un molt bon objectiu per al conjunt valencià. Per tant, un rival alliberat, un rival reforçat, un rival amb el moral pels núvols i, per tant, un equip a qui s'ha de tenir molt en compte i molt de respecte tant abans del partit com sobretot durant l'encontre. En principi, sense cap novetat en negatiu per part d'ambdós equips, cap lesionat, cap tocat, i sobretot escoltàvem com destacava durant les dues partits i durant les fases de Sant Mario del Campo com ha pogut, sobretot en el darrer quart de tots dos partits, rotar una miqueta i aconseguir que arribin al duel definitiu els 12 jugadors en les millors condicions possibles. El ritme frenètic d'aquestes fases d'ascens, que són, no?, partit, partit, partit. Recordem, el Prat només es va entrenar dimecres, a partir d'allà, doncs això, jugar partit, menjar, descansar, una mica de recuperació, vídeo, dormir, partit, menjar, una mica de descans, recuperació, físio, vídeo, dormir, partit. Així fins avui. Per tant, esperem que pagui la pena. Hi ha algun aficionat més del Club Bàsquet Prat que l'altre dia, el mateix pas en Puerto de Sagunto, es nota que és cap de setmana, molta gent doncs no es podia apropar per qüestions laborals, en comptes de ser 15, serem 20 o 25 de cada equip. Avui no hi ha col·legis, que animin, que això Kevin i Valeria us heu perdut, com el primer i el segon partit estaven invitats col·legis de la ciutat de Badajoz, que donaven una mica de caliu i d'ambient, especialment als partits de les 11 i el d'ahir davant l'Uros de Rivas. Per tant, avui només queden els principals interessats en un partit que, com bé dèieu, defineix un ascens al Prat, que vol aconseguir el retorn esportiu. La lluita als despatxos ja serà una altra història, i ho vol fer avui sense passar per la repesca un, esperem que sigui novament històric, Club Bàsquet Prat, Club Bàsquet Puerto de Sagunto, que viureu, com sempre, qui vulgui, qui pugui, també amb l'ajuda de les imatges del canal FEB, al 91.6 de la FM i al Prat.radio.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Ivan. De seguida tornem cap a Badajoz. Anem a escoltar el que deia l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo, sobre com arriba l'equip en aquest darrer partit.
2: Sí, la veritat és que ara sí que es pot dir que queda el partit més important de l'any, i el prepararem amb tota la professionalitat i ens deixarem tot per demà poder guanyar i tindre l'ascens. Bueno, hem intentat rotar el primer dia, hem intentat rotar avui, però és veritat que avui han participat tots, encara que hem intentat que no passessin de 20 minuts. Jo crec que arribem amb un bon moment, tenim un bon fons d'armari, a vegades el que tu deies dels parcials, la gent ha de rotar, i nosaltres la rotació que tenim és de qualitat.
1: un Mario del Campo que ressaltava en l'entrevista prèvia que li va fer al Ivan Conde que una de les claus o la principal clau per aconseguir avui la victòria és la solidesa defensiva.
2: Està sòlids darrere. Si nosaltres estem sòlids darrere amb situacions d'1 per 1, de bloqueig directe i amb rebot defensiu, tenim molt guanyat perquè el d'abans surt sol. Però passa perquè darrere estem físics i a l'esforç el fem darrere. Després el d'abans ja sortirà.
1: Un Mario del Campo que parlava així del rival d'avui, el Puerto Sagunto.
2: Molt intens, molt, molt agressiu, defensen moltíssim. Jugadors amb experiència, molt lluitadors, amb bona línia exterior. És un mes, no? Hem de preparar molt bé el partit. A dia d'ara no sé què farem, però tenim tota la tarda per preparar el vídeo i veure els punts forts on els podem atacar.
1: Un Puerto de Sagunto del qual també va parlar un dels jugadors del Club Bàsquet Prat, Nacho Llobet.
3: Sagunto, pel que hem vist aquests dos dies, al final és un altre equip similar, jove, amb molta, molta intensitat, nivell de contacte, pressió tot el camp. Ens hem trobat equips aquesta temporada. Torno a dir el mateix, crec que nosaltres hem d'estar molt sòlids en el nostre i si ho som, jo confio plenament en les nostres possibilitats i en la nostra capacitat per emportar-nos el partit. Serietat, rigorositat en el nostre joc i si ho fem bé, defensem rebot i no tenim pèrdues, ho tindrem molt bé.
1: I abans d'anar amb la repassada, anem a escoltar l'entrevista completa que va fer ahir a l'Ivan Conde, el jugador del Club Bàsquet Prat, Sergi Costa, parlant sobre com ha anat aquesta fase final de l'ascens a Badajoz i, evidentment, sobre aquest partit, aquesta final cara a cara amb el Puerto de Sagunto.
4: Doncs sí, som unes poques hores abans del tercer partit que esperem que sigui el definitiu de l'ascens del Club Bàsquet Prat davant el Puerto Sagunto i s'ha apropat aquí al hall de l'Hotel Túria Badajoz, ja una mica un punt de reunió d'aquests dies de molts equips, però sobretot del Club Bàsquet Prat, amb Sergi Costa. Sergi, què tal, com estàs?
5: Què tal, bé, molt content, aquí tot bé.
4: Explica'ns una mica com estàs vivint aquestes darreres hores abans del que tant de bo sigui el partit de l'ascens.
5: Bé, pues la veritat és que l'equip està molt content, no confiats, però sí sabem que si fem les coses bé pues, tenim aquest objectiu per endavant i tots amb moltes ganes d'aconseguir, la veritat.
4: Com han anat aquests primers dos partits? Com els has vist tu?
5: Bueno, han sigut dos partits una mica encallats, no? Pocs punts, crec que amb errors no forçats, per dir-ho d'aquesta manera. Però bé, crec que els hem dominat els dos de principi a final. Sí que hem tingut alguns minuts doncs, més dolents, com és normal, del nervis i tal, però la veritat és que crec que hem sigut superiors als rivals i hem merescut guanyar.
4: És una tonteria, però si pots, porfa. Si no, no res, més que res, perquè si no hi ha hagut un moment que has deixat d'escoltar-te.
5: Vale, vale.
4: Ah, ja està.
1: Doncs aquesta entrevista del Sergi Costa que intentarem recuperar de seguida perquè se'ns ha colat un moment que no havia d'estar d'aquesta entrevista. Mentrestant, anem ja amb la repassada de la resta de partits que tenim en el cap de setmana.

Avui que viurem aquest partit del Club Bàsquet Prat, que ja ho comentava a l'Ivan, però anem a parlar una miqueta més de com han anat aquests dos primers partits que ha guanyat el conjunt Pota Blava d'aquesta fase final de l'ascens que es disputa a Badajoz. Com bé deia l'Ivan, s'assegura la classificació per a la repesca de demà diumenge en cas de perdre, en uns partits on els Pota Blava es van imposar de 19 punts a l'Olàstia a la primera jornada disputada dijous, i ahir van guanyar de 12 punts a l'Uros de Ribas i aconsegueixen fer aquest 2-2 amb victòries, un bagatge idèntic al del seu rival d'avui, el Puerto Sagunto. Els valencians van superar l'Uros Ribas 70-65 i ahir s'imposaven a l'Olàstia per només 2 punts, 58-60. El Club Bàsquet Prat, que com dèiem es jugarà en el partit d'avui amb una victòria, podrem celebrar aquest ascens. Però no és l'únic del que estem pendents aquest cap de setmana, també és cap de setmana de motos. Tenim el Gran Premi d'Itàlia a Mugello. Máximo Quiles és el principal candidat a emportar-se aquest Mundial, l'espanyol, que està signant una temporada espectacular i amb un avantatge de gairebé 70 punts davant Adrián Fernández, que està lluitant per mantenir-se a la segona plaça de la classificació. Pel que fa al pilot Pota Blava, Joel Esteban, que és 14è en la general, afronta el Gran Premi amb l'objectiu de tornar a sumar punts a la general després d'un Gran Premi de Catalunya on va acabar en 700a posició i no va poder sumar cap punt. En la primera pràctica lliure, el pretenc ha aconseguit el segon millor temps i s'ha quedat a poc més de 200 dècimes del primer, Adrián Fernández. Les classificacions han arrencat ara a 3:15 del migdia, us anirem informant com ho fa el Joel Esteban, i la cursa serà demà diumenge a les 11 del matí amb un total de 17 voltes. L'únic precedent que tenim del Joel Esteban és de l'any 2024, on va acabar en 18a posició.

0: I demà, com ja comentàvem, tindrem programa en directe seguint la tornada de les semifinals de la fase d'ascens de l'Associació Esportiva Prat per aconseguir aquest ascens a Tercera Federació. Serà la tornada davant el Sant Mauro a 6:15 de la tarda al Sagnier. Els pratencs parteixen amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada amb un gol d'Adri Ribas. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador David Vilajoana destacant que el Prat ara mateix depèn d'ell mateix per assolir l'objectiu de pujar.
1: Estem millor que fa un mes enrere, perquè ara depenem de nosaltres mateixos, que ja diu molt. I ja et dic, el proper partit és un 0-1. En qualsevol moment ja heu vist que és la primera part, n'han tingut dos clares, que el Dani ha fet dos grans aturades. Hem de seguir amb la mateixa dinàmica d'esforç, de treball, que és el que ens faltava. A nivell de contundència com a equip estàvem tous.
0: Anem a escoltar també el que deien dos dels jugadors de l'Associació Esportiva Prat, Adri Ribas i Alejandro Arx, sobre aquesta tornada davant el Sant Mauro.
2: Sí, no, al final sabíem que aquest era el nostre moment i que sabíem que ho havíem de fer ara o no ho podríem fer. I al final és el que hem fet, hem complert i ara queda la segona part.
3: Sí, bueno, al final nos ayuda a dar un pasito, pero nada más, o sea, hay que jugar la vuelta, quedan otros 90 minutos y a por el objetivo.
0: Una tornada on el Prat juga amb el factor camp a favor. Té la tornada a casa. El Sagnier i el seu entrenador, el David Vilajoana, creu que això serà un factor clau per aconseguir la victòria.
1: M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier, molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off i per què no? Ja et dic, estem millor que mai perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres, i a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo.
0: Un David Vilajoana que considera clau en moments així, en aquests moments de la temporada on l'equip es juga el tot per al tot, els moments de play-off, tindre jugadors veterans com el Carlos García o el Martín Lamelas.
1: Esperem, aviam si podem comptar amb ell, perquè és un jugador que no només en el camp sinó fora ens aporta molt, i tant de bo puguem comptar amb ell, però vaja, hem d'esperar l'evolució de la seva lumbàlgia. I el Lamelas, content, perquè el dia del Martinenc l'hagués matat. I no, és un jugador que ha de marcar diferències. Avui heu vist que ha sortit com un juvenil, corrent-ho tot, n'ha tingut una que ha hagut de marcar, venia ell bé, de 6 mesos d'inactivitat, s'ha incorporat fa apenas un 3 setmanes a entrenar, a agafar el ritme, però si el Martín incorpora la seva qualitat, la mentalitat, i ens ajuda, i ell és conscient i se'n dona compte del que necessitem d'ell, pot ser determinant en aquest playoff, perquè no, hi ha pocs jugadors amb més qualitat que ell en aquesta categoria.
0: 2 minuts, gairebé 3 per sobre de la 1 del migdia, i nosaltres que ens anem cap a Badajoz, on no sé, Ivan, com està l'ambient a poc més de 10 minuts de que comenci aquest partit, si és que no hi ha cap retard, perquè em costa que en aquestes primeres jornades els partits no han començat puntuals.
4: Sí, el primer partit del Club Bàsquet Prat va començar uns 25 minuts més tard. Mira, ara s'aproven per aquí també el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo, que també doncs fa les darreres salutacions, els darrers rituals, com diu el Luigi, el cap de premsa del Club Bàsquet Prat. Doncs això, va començar 25 minuts més tard, ahir ja va començar l'hora, i avui en un partit relativament, bueno, sense, sí, intranscendent com a mínim per l'ascens, entre Olàcia i Uro s'ha anat molt ràpid, i per tant ja tenim el compte enrere, de 12 minuts començarà a l'hora. De fet, ahir hi va haver un Mollerussa Tres Cantos amb dues pròrrogues, i per tant el partit del Badajoz, ja us podeu imaginar que era el de després, el de les 8, va començar força tard. De l'ambient, doncs en aquestes fases d'ascens que han sigut molt curioses, molt pintoresques a nivell d'ambient, no? Perquè estem parlant d'un pavelló per a 5.000 persones, on si hi havia coles hi havia 250 persones, no? 200 nens i 25 aficionats de cada equip, o gent que es quedava d'altres equips, no? Sempre hem vist que els conjunts que jugaven abans es quedaven alguns jugadors a veure el rival mentre feien un entrepà, etc. Clar, avui Olàcia i Euros de Ribas ja marxen doncs a dinar, a sopar, no? a tancar una mica ells plegats, sols, en la seva fase d'ascens, perquè no els interessa el partit entre Prat i Puerto Segundo, i per tant ara mateix estem parlant de, mira, anem a fer com els altres dies, comptar, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, hi ha una miqueta més d'aficionat casual, et diria, gent que, clar, suposo que gent de Badajoz, que entre setmana ho tenia més difícil, però avui el dissabte pel matí doncs potser s'ha apropat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja comencem amb la gent del Prat, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 41, 43, 45, avui hi ha més gent, 50, 55, 63, 65, s'està fent una mica llarg, demano disculpes als oients, 74, 83, ara mateix a la graderia.
0: Aproximats o exactes? 83, no 84 o 82, 83.
4: 83 fins als 60, he comptat exacte, a partir dels 60 ja m'estava avorrint i hem fet aproximat.
0: No m'estranya.
4: No, però això, més gent, que d'altres dies, també la plana major de tots els àrbitres de les fases que venen a veure els partits, però sí que és el que dèiem, no? Molt, un ambient familiar, això sí, de les quatre aficions del grup, la que més soroll ha fet amb diferència en totes les fases és Puerto de Segundo, que porta un bombo, un tambor, gent molt animada, la responsable de comunicació també del Puerto Segundo, que és una dona, noia, més dona, però bueno, una dona jove majíssima, viu els partits amb una intensitat que ni Joan Gaspart, i això sí que és cert, que les quatre famílies que hi ha al Club Bàsquet Prat hauran de fer una mica de soroll si no volen que això es converteixi en una petita bombonera a favor del conjunt local. Avui el Prat juga com a visitant per primer cop en aquestes fases d'ascens, i per tant avui jugarà de blau, un blau que no ha utilitzat en el que portem de fases. Anem una mica justets de temps, però el que podem fer, si em doneu temps, és pujar a la graderia, triguem un minutet, com avui no fa tanta calor, potser no morirem amb l'intent mentre anem. Segur que ja ho sentiu movent-nos una miqueta i pujant escales. Perdó, he de tornar a veure el mòbil, que no ens el robin. Però això, a veure, copsar les darreres sensacions de famílies, doncs això, de la gent del Club Bàsquet Prat. Ara mira, hi ha gent apropant-se també a aquest ventilador, perquè la calor que fa és increïble. Està Adrià Codinacs allà, avui fa menys, però és això, Kevin, Valèria, vosaltres que no heu viscut aquestes fases d'ascens, sí que com a oients, però no en programa, és una cosa realment increïble. I després ens aproparem al ventilador perquè veieu el sorollet que fa, dos ventiladors industrials de 2 metres. Doncs això, en 30 segonets, si voleu, ja estem a la graderia per fer 3 preguntes a l'expedició del Club Bàsquet Prat.
0: Doncs vinga, aguantem aquests 30 segons per escoltar, doncs, a veure què ens han d'explicar els aficionats desplaçats i els membres de l'equip del Club Bàsquet Prat amb els que pugui parlar a l'Ivan. Recordem que demà tenim programa de nou, el partit que disputa l'Associació Esportiva Prat, la tornada davant el Sant Mauro en aquestes semifinals de l'ascens a Tercera Federació, un programa que començarà a tres quarts de quatre, no? Començarem perquè el partit és a tres quarts de quatre, perquè el partit és, Valèria, al final ha hagut aquest canvi d'horari tantes vegades d'aquest partit, que es disputarà a 6:15, si no m'equivoco.
5: Exacte.
0: Doncs sí, aquest programa que començarà a 3:15, mitja horeta abans del partit, us seguirem aquí en directe. Com estem avui a Badajoz per viure l'últim partit del Club Bàsquet Prat, i imagino que ja tenim a l'Ivan Conde en protagonistes.
4: Doncs sí, estem amb el, no sé ni com dir-li, tresorer, redactor del Club Bàsquet Prat del Delta, Joan Santelles, com estàs?
6: Hola, mira, aquí esperant el partit.
4: Com ho veus, això?
6: Home, crec que serà bastant igualat, i però sempre amb més possibilitats pel nostre equip, crec que sí.
4: Algun risc de confiar-se en excés?
6: Potser sí, però bueno, hem jugat 2 partits no gaire bons i crec que avui tenim que donar-ho tot.
4: Tens ja titular, si s'aconsegueix l'ascens?
6: Sí. Sí, segur.
4: No me'l dius.
6: No me'l dius.
4: No. Bueno, gràcies, Joan. Doncs anem a buscar molt ràpidament. Res, 2 preguntetes també, perquè en aquestes fases d'ascens solo ha habido dos padres o dos grupos de padres en las fases de ascensos desde el primer día, y un d'ells són els pares de l'entrenador del Club Bàsquet Prat, del Mario del Campo. Hola, què tal, com estem?
5: Molt bé, home, aquí estem disposats a guanyar, a portar la bandera al Prat.
4: Com ha sigut viure aquestes fases?
5: Molt bé, com sempre, nervis, però bueno, és el que hi ha, no? Sí, home, sí, amb il·lusió i ganes.
4: Com veieu aquest partit?
5: Bueno, aquí ja l'Estefi diu que s'ha de guanyar. A veure, esperem, no?
4: I vosaltres com a pares, quin perfil sou? D'aquells que parlen molt amb el Mario, per exemple, de com van els partits, que li deixeu fer...
5: Fa el que vol, el bàsquet és un altre món. És la vida, cadascú té la seva vida.
4: Avui ha vingut més família, no, també?
5: Bueno, aquest animar una mica, falta la
7: bandera. Este es el ahijado de Mario.
4: Doncs li preguntem un momentet. Hola, què tal, com estàs?
8: Molt bé, tu?
4: Bé, com et dius?
8: Guillem.
4: Quina relació tens dins de la família?
8: Soc el nebot del Mario.
4: I avui podies venir, no?
8: Sí, m'ho he muntat i aquí estem. Sí, sí.
4: Què tal, com ho veus?
8: Bé, veig l'equip preparat, confiat, o sigui que a part totes.
4: Oi, que haureu de fer una miqueta de soroll perquè la gent de Puerto de Sagunto apreta bastant, eh? Ho hem vist en partits previs.
8: Bueno, doncs quin remei, no queda altra.
4: Perfecte, gràcies.
8: A tu.
4: Doncs les paraules una miqueta de part de la família. Volíem també parlar amb els pares de Joan Omoaruna, que són els altres dos pares, pare i mare, que han estat en totes les fases, però és que no els veiem avui i em fa molta llàstima, perquè a més són d'aquells pares que viuen intensament, que celebren cada bàsquet del Club Bàsquet Prat, però especialment els del seu fill, els del Joan, i ostres, m'he quedat una mica amb les ganes, si no, a postpartit a veure si els podem enxampar. Estaran segurament doncs, al bar o alguna cosa esperant que arrenqui aquest partit. S'ha fet ja la presentació dels jugadors, queden 4 minutets perquè arrenqui aquest definitiu Club Bàsquet Prat, Puerto de Sagunto. Anem cap a baix, novament.
0: Gràcies, Ivan. Nosaltres, que aprofitem per fer una petita pausa per la publicitat, escoltem una cançó i de seguida tornem amb l'inici d'aquest partit.

0: Tornem ja al Prat Esports directe i ens anem cap a Badajoz, 3 minutets, 2, perquè comenci el partit i l'Ivan Conde amb més protagonistes.
1: Bueno, no amb protagonista del tot, simplement és, ja som a baix, intentarem posar el micro per les darreres instruccions de Maribel Campo aquí a la banqueta i parlem, i ara parlarem també dels perills del Porto Segundo, però ens apropem un momentet al que dèiem, que ja la gent que ha seguit els play-offs des de l'inici o les fases d'ascens el coneix, però us presentem al ventilador industrial. Hola, ventilador. Avui està més fluix, avui no s'escolta tant.
0: És un protagonista en tota regla.
2: Però està una mica tímid,
1: sí, i a més, l'únic que sempre tira pilotes fora, no? Mai diu res, mai... No, però...
0: Tiene unos aires, tiene unos aires...
1: Correcte. és un torbellino, és un huracà sempre. No, doncs això, recordem aquests ventiladors industrials que fan que la temperatura no sigui assumible, però sigui suportable, per l'activitat esportiva, perquè realment ha anat sempre de més a menys, o sigui, avui crec que és el dia que menys calor fa dels tres, però això sempre a la segona meitat després de pitjor, però en qualsevol cas ha sigut molt, molt complicat.
0: I a més, Ivan, a més, no et dona bones, no et dona bones declaracions, perquè sempre dona moltíssimes voltes.
1: També, sí. Exacte. Doncs això, de Puerto de Sagunto, a destacar, important, la figura de Ròdenas, del base, i també la de Marco Tortarolo, l'alè, un equip que té punts forts. Després els comentem, a veure si podem escoltar Maribel Campo.
3: Està complicat perquè just estan a sobre pista, i tampoc no podem envair la pista. O sigui que estava just mirant cap a nosaltres, doncs ja serà els temps morts, no passa res. Doncs el que dèiem, Porto Segundo, recordem que ha guanyat els partits de manera ajustada, 5 puntets al duel contra Euros de Rivas, a més remuntant, i de 2 puntets únicament contra Olacia, en un partit que gairebé semblava que s'anava a la pròrroga i que hagués tornat al grup completament boig, amb Olacia, amb opcions, bueno, una mica com el grup 2, que està completament obert i que els 4 equips, per poquetes que siguin, arriben amb opcions a aquest tram final, a aquesta jornada definitiva. Ja surten els jugadors del Club Bàsquet Prat, en breu s'ho faran també els del Puerto de Sagunto, per tant, tot és a punt de començar. El que dèiem, sobretot Joaquín Ròdenas, Marco Tortarolo, algun dels perills d'aquest Puerto de Sagunto, que ens deien que també, doncs, que ja estan contents, que és la primera experiència en una fase d'ascens, que mai havien estat tan amunt. Recordem que una cosa és la ciutat de Sagunto i altra és Puerto de Sagunto, que són, doncs, Sagunto, la ciutat que està la més històrica dins, i Puerto de Sagunto, que és aquesta ciutat molt, molt propera, però que al final és la, no vull equivocar-me, doncs, una altra agrupació, no? Una altra població propera a Sagunto, però que està al port, no? Per això Puerto de Sagunto, com hi ha tantes ciutats una mica de l'estil, no? Arenys de Munt, Arenys de Mar, etc. Doncs això, a punt de començar el partit, novament sota el so de Queen, amb el Club Bàsquet Prat, que sortirà amb Rai Carrasco, Marc C.C., Nogués, Adrià Codinacs i Smallwood, que parlo de memòria, ho vaig a comprovar ara mateix. No sé si és el mateix cinquè inicial que ahir. Rai Carrasco, C.C., Nogués, Codinacs i Smallwood. Sí, mateix cinquè inicial que ahir, per tant, el que està bé no es toca, tot i que l'inici no va ser del tot positiu per al Prat, amb aquest 0-5, després sí que va remuntar ràpidament per posar-se al capdavant al marcador. Estem a l'espera de la sortida del Puerto de Sagunto perquè arrenqui d'un cop per totes el partit. Un Puerto de Sagunto que, com el partit, esperem que estigui de bromes al final, que el Prat ho guanyi bé i puguem fer fins i tot conya, però com no és el cas, sí que és un equip que a mi dels que m'agrada, perquè tenim un ucraïnès com Sergi Yurchenko i sobretot un jugador de bàsquet albanès. Quantes vegades hem vist això en la nostra vida al zona, no?, en bàsquet espanyol? Poques vegades. I tenim el dorsal número 11, Chiriaco Generali, que a més té de cognom d'un bon grau, d'un bon rang.
0: Sí, home, Generali.
1: Generali, eh? No. Chiriaco Generali.
0: Molta aura.
1: Però no és el cinquè inicial. Sí. No és el cinquè inicial, sí que hi són. A veure, que estem aquí destriant. Andreu Monraval. Veiem a Álvaro de la Cal. Veiem a Joaquín Ròdenas. També a Sergi Yurchenko. I el jugador que ens falta és Marco Tortarolo. Per tant, el cinquè inicial també del Club Bàsquet Puerto de Sagunto, que avui segur que també apretarà de valinar el seu públic com ha fet en la resta de dies. El Prat ha de lluitar també a la graderia. Salt inicial, salt entre dos, la primera possessió finalment, ja ho sentiu, és per al Puerto de Sagunto i estan a l'altra banda, La gent del Prat està en la nostra banda, davant de la banqueta, i nosaltres en el fons, el Puerto de Sagunto que queda a l'altra cantonada. Compte amb Tortarolo, el primer llançament exterior que no entra, rebot per al Club Bàsquet Prat, que vol córrer. Adrià Codinacs frenat davant l'oposició d'Andreu Monraval, possessió en estàtic. Compte amb CC, el primer triple, no entra. Rebot que tanca Álvaro de la Cal. I amaga també amb jugar ràpid Puerto de Sagunto. Bola interior, està sol Yurchenko. Bàsquet. Bàsquet de Sergi Yurchenko. Els primers dos punts del partit són per al, recordem, equip local avui, són per al Puerto de Sagunto. 2-0 al marcador. 9 minuts i 10 per arribar al final del primer quart. CC amb possibilitat de seguir jugant, busca Nogués, Nogués que finta amb la passada, va cap a dins, bàsquet, bàsquet de José Ignacio Nogués per equilibrar-ho tot ràpidament, 2-2, ha començat amb ritme l'encontre, a veure quina és l'evolució, també del mateix. Ròdenas, que marca el joc, troba molt bé en línia de fons a Marco Tortarolo, i de moment doncs ha començat amb capacitat per anotar, Porta segon en unes fases, recordem, amb molts pocs punts al grup del Prat. Ara tap sobre Marc CC, vol córrer ràpidament Puerto de Sagunto, compta obert Ròdenas que juga amb Tortarolo, bàsquet, tallava Tortarolo cap a dins i demana temps mort Mario del Campo. No és l'inici que volia el Club Bàsquet Prat, la part bona és que així han començat els altres dos partits i el Prat els ha guanyat amb suficiència, però era una de les coses que volia el cos tècnic, precisament no començar amb mal peu, i és el que ho ha fet. 6-2, en un minutet i mig escoltem la banqueta del Prat.
2: Perdemos el foco de lo que es defender y bajar, hacer el balance, estamos cuidados, una, dos y tres, las tres de correr atrás, uno hacia el rebote, otro aquí, otro mirando, una, dos y tres canastas, que es justo el seis, que genera después del pick and roll, sale solo, vamos,
4: no con él,
5: no sobreayudéis, no sobreayudéis,
2: recupero rápido, no perdáis el foco de del marcaje individual de cada uno. Cada uno con el suyo, voy y vuelvo. Venga, vamos, venga, vamos.
1: Doncs les paraules d'un Mario del Campo, que avui tindrem algun problema més per escoltar perquè tampoc ens podem apropar a la boca pràcticament del tècnic del Club Bàsquet Prat, i la megafonia avui està una miqueta més alta. Suposo que també per preparar la festa que vol tenir el Club Baloncesto Badajoz a les 8 de la tarda, que juga contra el Mollerussa amb un també bitllet en joc. Però bueno, ja hem pogut escoltar, Kevin, que toc d'atenció en un minutet i mig, perquè les coses que es volien evitar de Puerto de Sagunto de moment les està aconseguint.
0: Doncs sí, és que tenim aquest parcial de 6-2. Estem pendents, com sempre, de les estadístiques. Aquests dos punts del Club Bàsquet Prat que els ha fet Nogués, com bé comentàvem. Però sí que això ha estat un inici que no és el que esperava segurament el Club Bàsquet Prat, que a més ha intentat tres canastes, com bé explicaves, però només a tres cistelles, però només ha aconseguit una, mentre que el Puerto Sagunto està tenint un 75% d'efectivitat en els tirs.
1: Ara 2-4 perquè han cistellat Rai Carrasco, el triple de Ròdenas que no entra, per tant, és pilota favorable al Club Bàsquet Prat, 6-4 en l'electrònic. Adrià Codinacs, que buscava línia de passada mentre el Prat transitava, però ha fet un bon balanç defensiu al Puerto de Sagunto. Nogués, a la línia 3, buscant la figura de Rai Carrasco. No l'acaba de trobar, vol penetrar. L'última en tocar és... ha intentat aquí buscar la penetració. Però, doncs, entre l'ajuda d'un jugador de Puerto Sagunto i després, doncs, l'aparició també d'un altre, ha fet que la pilota li marxi, com també ha marxat per la rampa de sota. La pilota, que recordem, darrere nostra hi ha una rampa que condueix a la porta del pavelló, i la pilota deu haver marxat tan fora que el jugador de Puerto Sagunto està pràcticament, no el veiem, però deu estar a la recepció, i el partit està aturat mentre el jugador del Puerto Sagunto, que ha marxat del pavelló pràcticament, va per la pilota. Aquestes coses curioses, també aplaudeixen a Joaquín Ròdenas, que ha sigut el jugador que ha anat a per aquesta bola, petita aturada abans de que torni a posar-se la bola en joc. 6-4 al marcador. 7 minuts i mig per arribar al final del primer parcial. Álvaro de la Cal compta amb Yurchenko, triples. Yurchenko obert, triple. I el Puerto de Sagunto, que aconsegueix el més 5. 9-4, té mà. A priori no tant el pivot eslau, o l'alè pivot eslau, però aquí ha demostrat que pot clavar triples. Nogués a una mà, bàsquet de José Ignacio Nogués. 9-6 a l'electrònic. Torna a aparèixer un Nogués que està duent el protagonisme en atac. Yurchenko, el segon, no entra, no caerà Sabreva, però el rebot en atac és per Marco Tortarolo. Ròdenas. Ròdenas que recolza en el bloqueig de Yurchenko. El triple no entra per poc. Talla i tanca, millor dit, el rebot. Marc Cessé, que ja corre la passada massa forta per Adrià Codinacs. Aquí ha saltat, no sé si per buscar el llançament o per fer la finta, però quan s'ha trobat amb els braços dels jugadors de Puerto Sagunto endavant, ha buscat una passada de les esperades l'últim moment massa fort per un Adrià Codinacs que se li ha escapat de les mans. Ha començat bé el partit Puerto de Sagunto. Ròdenas amb la bola, buscant a De La Cal, triple. Estan llançant molt i diria que massa fàcil, fins i tot els jugadors de Puerto de Sagunto. 12-6 al marcador. Només són 4 minuts i només són 6 punts, però el que diem, ha començat millor el conjunt valencià. El Puerto, de fet, els aficionats, i de fet a Instagram i xarxes, és el Club Baloncesto Puerto. Cessé, no entra el triple, gran rebot de Nogués. Nogués, bàsquet de José Ignacio Nogués, aprofitant el rebot ofensiu. Està sumant molts punts el 13 del Club Bàsquet Prat per retallar distàncies. Compta ara amb Ròdenas, Tortarolo, triple. Estan entrant tots els triples de Puerto de Sagunto. No hi ha hagut una falta en 4 minuts i mig de partit i el Prat no pot seguir permetent aquesta allau de triples dels saguntins, bueno, dels porteños. És molt botanella, passada bàsquet. Continua sumant punt als punts del Prat, perdó, 15-10, molt de ritme, molt de punts. I per tant ara ja la qüestió és la defensa. Són 15 punts encaixats en 5 minuts. Yurchenko exaureix bot a 6 metres. La pressió més tímida que no pas intensa dels jugadors del Prat. Compta ara amb Monraval, troba Yurchenko sol, se la juga Pedra. Pedra, però igualment Yurchenko ha tingut tant de temps, estava tan sol que ha dubtat, que s'ho ha pensat i ha tornat a llançar. Insistim, en principi les estadístiques no diuen que sigui un gran llançador, però igualment, doncs això, s'ha d'intentar estar més atents. Rai Carrasco, el llançament al ferro. Uf, quin ritme, té de moment el partit. Possessions molt curtes, cap aturada. Yurchenko a 4 metres, bàsquet. Màxim avantatge del partit. Kevin Valeria, 17-10, a 4-20 per arribar al final del primer quart.
4: Doncs sí, un partit que ha començat amb un Puerto de Sagunto amb molta efectivitat, un Club Bàsquet Prat que de moment està patint en aquests primers minuts, un gran avantatge en el marcador, 7 punts, però bé, al final estem encara en la meitat del primer quart, el percentatge ara mateix d'efectivitat en els tirs comença a igualar-se, de fet està millor el Club Bàsquet Prat, no, t'anava a dir que està millor en tirs de dos, però és mentira, aquí està mal la estadística en la web. Això sí, cap triple encara per al conjunt Pota Blava, que potser pot ser una bona via per retallar distàncies en el marcador.
1: Compte Kevin, perquè ha anotat Puerto Sagunto, ara vol la transició, ja era un 2-2, se li ha escapat a la passada picada d'Álvaro de la Cal, però preocupant, de moment l'estat i el rendiment del Club Bàsquet Prat, perquè el que ha anotat Puerto Sagunto ja és un 19-10, després ha buscat un triple Marc Cessé i no ha pogut anotar-lo en una bona situació en cantonada, un llançament doncs que un Marc Cessé Prime segur que ficava i que segur que seguirà buscant per sumar de 3, i això ara possessió per al Prat, però és un 19-10, escenari poc esperat. Primera falta del partit ara, a 3-19 per arribar al final del primer quart. Ha de pujar un puntet més d'agressivitat al Prat en defensa, ja no entro en defensar-se més junt, més a dins, sobreajudar o no, però ha d'estar molt més dur. Adrià Kudinac rep el tap, però captura el seu propi rebot, la bola per Salvans. Quim Salvans! Salvans d'aquest inici de partit, 3 punts de Salvans des del perímetre, 19-13 el marcador, i el Prat que vol reaccionar, eh? Entrarà a pista Joan Omar Una. Compte aquí amb el desavantatge de la Cal. Troba el llançament alliberat d'Hugo Gómez. El triple no entra. L'últim en toques Nogués. Bueno, protesta molt el propi Nogués i els jugadors del Club Bàsquet Prat. Jo ho estic ben des del ferro contrari, per tant és difícil de dir, però sí que de primeres m'havia semblat. Està empipat Mario del Campo, avís de l'àrbitre principal a la banqueta del Prat. Bueno, com a mínim és un avís, eh? O sigui, el partit en si, eh? Ara ja no parlem de l'avís dels àrbitres. Compte Tortarolo, triples. Però pot començar el Prat a defensar els triples? Kevin, ara quan no, hi hagi un temps mort al final del primer quart, em dius l'estadística de triples que estarà actualitzada, però és que deu ser una autèntica barbaritat. El Prat no està defensant a la zona del triple. Nogués, mitja volta, molt difícil el rebot per al Prat. Salvant, s'amaga amb el triple, vol penetrar, li fan falta, acaba fent falta, crec que és Generali. Digues.
4: No, jo t'anava a dir que al final és també això que comentaves. Si veus que l'equip rival t'està fent mal, està en una bona dinàmica anotadora, també per això serveixen les faltes personals, per parar el joc, aturar el joc, evitar aquestes successions de punts en l'equip. I a més, doncs, veient que encara el Prat no havia fet, només ha fet una falta, doncs tens encara aquest marge per fer falta sense patir des dels tirs de dos.
1: Ara aconsegueix el primer triple del Prat Nogués i recupera Salvans aquesta passada. Smasha! Quim Salvans, mini parcial, per tant, de 0-5, per posar el 22-18 i apropar novament a un Prat que ho estava passant malament. Havia arribat segon a guanyar de nou amb aquest 22-13. De fet, el Prat encara no ha fet cap falta. Compte un altre triple, un altre triple. Mora de Déu! Daniel Massip, triple, per tant, Kevin, amb aquest, que encara no està actualitzat, quants triples porta segon o quants intents?
4: Doncs mira, ara mateix l'estadística que la tinc per aquí em diu que Segundo porta 4 triples, amb aquest seria el cinquè de 11 intents, un 40% més o menys.
1: Clar, és que no et poden ficar 5 triples en un primer quart amb aquesta rellevància. I un altre triple que vola, i un altre triple que entra. Hugo Gómez està sent una autèntica sagnia. 27 punts Puerto de Segundo, un equip que no ha fet més de 70 en totes les fases d'ascens. Ara hi ha falta del propi Hugo Gómez. A falta d'un minut per arribar al final del partit. És això, el Prat no ha fet una falta en 9 minuts. Si és això, si que et vagin veu malament les coses, és normal, però és molt avantatgista dir-ho perquè som els primers. Jo ho reconec i ja demano disculpes si no és una actitud professional, una miqueta pecats d'optimisme. Jo també he arribat aquí, al pavelló, de bueno, vinga, va. I això potser sí que està passant una miqueta en aquest inici de partit, en un Puerto Segundo ultramotivat i sense res a perdre. És clarament el no favorit d'aquest partit, una segona posició ja és un premi en aquest grup. Omar Una, que ha entrat a pista jugant amb Sergi Costa, que se la juga, no entra el triple, rebot per Puerto Segundo. Sergi Costa, que està també pendent del Junior C, de l'equip que entrena el Club Bàsquet Prat, que des de les 12 està jugant fase d'ascens. Hi ha falta en defensa. Falta en defensa? Li han donat un cop a la cara amb l'espatlla a Quim Salvans i assenyalen falta en defensa, mora de Déu. Bueno, com estem, eh? Ara després potser la repetició ens diu una altra cosa, però bueno, us la diu a vosaltres, que aquí no tenim repes.
4: Bueno, nosaltres però, anem amb gairebé 2 minuts de retard.
1: Sí, ho sé, que és complicat. Doncs serà servei des del lateral, la primera falta del Prat. Ara confirmem per què ha estat. Lluny del bonus, ha trigat 9 minuts i 20 segons a fer una falta al Prat. Compte amb Ròdenas. Ròdenas troba un altre cop aquí a Masip. Masip amagava amb el triple, jugant amb Ròdenas. Ròdenas en el 2 contra 2, vol un altre triple llunyaníssim. Aquest no entra, però el rebot és per Segundo. Com pot estar la defensa del Prat tancada permetent triples i que Segundo guanyi un rebot ofensiu perquè Ròdenas clavi un altre triple?
4: Mare meva.
1: 30-20. És un escenari difícil d'imaginar, eh? A l'inici de l'encontre, home, no dic que Sagunto guanyi a 10, pot passar, però 30 punts de Puerto de Sagunto, eh? Sergi Costa vol penetrar, l'activitat de mans de Puerto de Sagunto, i Manol amb Sergi Costa queda un segon, la vola promo ara una sobre la botzina, no entra el triple. Es queda cura el triple, alerta groga, tirant a taronja. Precisament que juguem contra Puerto de Sagunto. Alerta tarongita, tarongita, tarongita, perquè el Prat no està transmetent gaire bones sensacions a Puerto de Sagunto. En algun moment se li hauran d'acabar els triples, però de moment li basta i li serveix per guanyar de 10. Escoltem la banqueta del Prat. Venga.
2: Todos. Escuchar. 6 de 12 triples. Media de 120 puntos. Todos los triples que tiran, no hay ni un tiro punteado. Ni un tiro punteado. Os lo he dicho, o defendemos o no hay partido, ¿eh? No hay partido, el partido está atrás, ¿eh? A la que hemos salido, bueno, uno no hace el balance, el otro tiran solos, este último rebote, y te atacan tres veces. Está aquí el balón, aquí y estás aquí. Explícamela, que no la entiendo. Aquí el balón y estás aquí cuando tienes que estar aquí. Olvídate de tu tío.
6: Venga, ven aquí, va, va, va, va, va. Oye, y hay que meter el balón dentro y hay que seguir jugando y hay que lanzar el juego y tranquilo, ¿no? Desde la defensa.
2: No te precipites en tirar. Pincha para adentro. Otra. ¿Sí? Están tirando los tiros. Estamos tirando los tiros que quieren ellos. Jugar dentro, dividir, correr alguna. Venga, desde atrás, desde atrás. Venga, poco a poco.
1: Doncs sí, ha pogut escoltar Mario del Campo, és que a més doncs, el pla de partit era molt clar des de l'inici i el Prat no està fent absolutament res del que estava preparat i això Puerto de Sagunto ho està castigant. 30-20, Kevin.
4: No, i a més t'ho comentava en l'entrevista que li vas fer ahir després del segon partit, Mario del Campo destacava que la clau per aconseguir avui la victòria era la solidesa defensiva i és precisament el que li estava dient ara als seus jugadors. Per mi és demoledora aquesta frase de el partit està en la defensa, si no defensem els tirs és impossible guanyar, i és el que hem viscut en aquest primer quart on Puerto de Sagunto ha fet 6 triples per només 2 del Prat, gairebé un 50% d'efectivitat, i a més Puerto de Sagunto ha tingut 100% d'efectivitat en els tirs de 2, 6 de 6. Clar, així és molt complicat i a més, com deies, només una falta en el primer quart per al Club Bàsquet Prat quan estàs patint tant en defensa és una cosa que no es pot permetre.
1: Arrenca el segon quart amb un intent de Llobet que no es transforma en bàsquet, podia haver-hi falta, no l'han considerada els col·legiats i per tant té possessió Puerto de Sagunto, bola interior, Yurchenko que vol girar, no és Joan Gómez, el llançament exterior que no entra per part del dorsal número 18, rebot per al Prat. A veure si al segon quart veiem una altra cosa, sobretot evitar aquesta versió celestial en atac de Puerto de Sagunto. Costa en el tri que no entra. Compte a punt d'escapar-se-li el rebot aquí a Alejandro Gadea, ha aparegut Joan Gómez per mantenir la possessió de la bola per Puerto de Sagunto. Generali que vol sortir de bloqueig, apunta en sopegar, falta, sí, falta d'Imanol. Vulguis que no, en sopega amb el peu. És cert que no s'ha mogut gaire, però clar, Generali en el seu avançament ha ensopegat amb el peu. I ensenya el Puerto de Sagunto una mica alterat, no sabem per què, doncs bé, es falta i ja està. Per cert, com a anècdota, ja em faltava poc per venerar a Chirjaco Generali, però és que Chirjaco Generali, sense jo saber que era Chirjaco Generali, quan va jugar a Puerto Sagunto i va guanyar, en veure que estàvem amb el micro, va preguntar, oh, estàs tal, no sé què, no? Amb quatre paraules en castellà, no? I després va canviar l'anglès, en plan, oh, very good, no sé què, tal, i ja. O sigui, ara perquè sí, evidentment que és el que esperem que passi, si Puerto Sagunto perd la final per l'ascens no estarà per gaire coses, eh? Però si no parlaríem una estona, ostres, i tu de quina part d'Albània ets, hòstia, tal, no? Vinga, va, posem-nos seriosos. Possessió per Puerto Sagunto. Ròdenas, Yurchenko, extrapàs, Generali, no entra el triple, el rebot és per Salvans. Sembla que Puerto Sagunto seguirà jugant el mateix, eh? Triple, triple, triple, triple. Salvans, 2-1! 2-1 de Quim Salvans amb aquesta penetració pel mig del passadís, rebent contactes a tort i a dret però mantenint la determinació per enviar la pilota contra el ferro, tir lliure addicional i l'oportunitat de començar amb bon peu aquest segon quart. Doncs a veure, sempre un jugador importantíssim, sobretot quan l'equip passa mals moments, Quim Salvans. Allà va el capità per l'addicional. Salvans, no entra, però el rebot és per Nacho Llobet. Rebotàs de Llobet, juga amb Salvans. Aquest amb Costa novament buscant a Llobet. Triangula Omoharuna amb tot. Bàsquet de Joan Omoharuna. Ara sí que veiem aquí els pares, eh? Una miqueta més amunt celebrant aquesta cistella de Joan Omoharuna. 0-4 de mini parcial en aquest segon quart. Gadea que vol driblar, el frena bé Joan Omoharuna en defensa. Generali supera el bloqueig. Generali intenta l'assistència. Llançament molt forçat per part de Masip. Els àrbitres consideren que no hi ha res i busca jugar ràpid al Prat. Omoharuna es frena i demana una acció més en estàtic. Llobet a la línia 3 amb Salvans, vol fer la patada Llobet, finalment és un pop. Compta des del terra Salvans, que troba Imanol. Imanol penetra, la bola cap en fora, Costa, no entra el triple, rebot d'Omoharuna. Ai, llàstima, sota el ferro falla, la pilota solta, li queda al Puerto de Sagunto. Llàstima perquè havia merescut, eh? Aquí per el rebot i per l'entrega, dos punts més Joan Omoharuna. La bola és per Puerto de Sagunto. Generali, davant Llobet, el llançament no entra, el pugna pel rebot i Manol, i corre el Prat, és un 2 contra 1, Sergi Costa, falta, ui, la caiguda dura, de Sergi Costa. Caiguda dura de Sergi Costa en aquesta falta, reclama la banqueta del Prat antiesportiva. I finalment queda una falta personal de Joan Gómez. Compte ara aquí, una mica de picabaralla, eh? Joan Gómez li deia quatre coses a Imanol. Imanol ha mirat a l'àrbitre com dient, mira el que m'estan dient, això és un partit de bàsquet o què? I crec que han demanat temps mort, eh? Jo diria que és la banqueta de Puerto Sagunto per calmar una miqueta això, perquè sí que se li està anant, eh? Tot i guanyar de 6, són millors moments per al Club Bàsquet Prat. Recapitulem, 7:34 per al descans, 30:24 al marcador. Escoltem Maria del Campo.
7: Jugar situaciones para mover el balón. L, vale, pam, la continuación no hay, de aquí muevo. Mover el balón, no solo con tiros desde el primer momento, mover la bola, ¿vale? Estamos tirando los tiros que quieren. Ser un poco pacientes en ataque. Un poco pacientes en ataque.
8: Dos minutos, cero puntos.
7: Nos hemos metido estando atrás, uno por uno y rebote, nada más. Uno por uno y rebote.
8: Y este partido de barro, de tirarnos, de sacar faltas, el nuestro. Venga, la polla se lo llevan ellos. Venga, va, un, dos, tres.
3: Doncs això que escoltava o que no
4: aniran, puc reproduir. Estan ja parlant de que aniran a menjar, no?, després del partit.
1: Sí, bueno, a Mures de Ribes també el partit va ser escalfadet al darrer quart, perquè, bueno, és que també anècdota, és que la fase es donen per moltes anècdotes. Vam parlar amb uns pares d'Euros de Ribes, que eren uns pares que semblaven majíssimos, i després el seu fill, el jugador d'Euros de Ribes, va intentar provocar una antiesportiva d'una jugada que no hi havia res i es va... emmarullar força el partit la mare, que insisteixo, semblava majíssima, que segur que és una bellíssima persona, però va perdre i molt els papers i va estar insultant durant 2-3 minuts a la graderia a tothom. I després és cert que en acabar el partit tothom, la relació va ser bona, la gent del Prat va desitjar sort a Euros de Ribes, viceversa, o sigui que crec que hi ha aquest puntet de, ja que estem tots aquí passant 38 graus a Badajoz durant 4 dies, després la gent acaba sent força amiga. Sergi Costa, el primer cap a dins. De fet, és això. Ara ho comentarem. A veure, Sergi Costa amb el segon per posar-se a 4. Costa, bàsquet, 30-26. Ja plou molt menys. Que això, que el Prat comparteix hotel amb el Sueca. I ja hi ha aquest puntet de germanor de volem que el Sueca li vagi bé, la gent de Sueca vol que li vagi bé al Prat, etc. Estan el Sueca, el Prat i els àrbitres a l'hotel Turia de Badajoz. Anem a veure, compta un altre triple per part de Puerto Sagunto, no entra el llançament de Joan Gómez i Puerto Sagunto tampoc té tants recursos, eh? Si no està en aquesta xifra gairebé surrealista de triples per un partit de final, els punts estan baixant i de quina manera, eh? Destacava Llobet també el temps mort, ja són 3 minuts sense anotar Puerto Sagunto. I Manol amb Omoharuna, novament Imanol, sol, no entra el triple, Llobet, oi que palmejava i que feia de manera brillant, però la pilota ha acabat a les mans d'Andreu Monraval. Ròdenas amb Joan Gómez, mitja volta, no era Álvaro de la Cal, davant de Sergi Costa, l'ha pogut superar, el gir fàcil, 32-26, partit amb molts punts, eh? Per al que estan sent en general el grup, els encontres, CC, que es fica cap a dins, la propen entre dos, Llobet mitja distància, bàsquet de Nacho Llobet, clar, és el que diem durant tota... tot aquest playoff, o aquestes fases. El Prat pot jugar bé o malament, però doncs té a Nacho Llobet que dona punts. Ara surten dos molt bons elements com Adrià Codinacs i Antonio Ruiz. Ròdenas, no entra el triple. Puerto de Sagunto està jugant el triple sistema de manera exagerada, i comença a trair-li aquesta manera tan monògama de jugar. I Manol amb Llobet a la cantonada amb Waruna. No entren els triples. També és que si al Prat li entrés algun llançament des del perímetre, el marcador seria molt diferent. Bon Raval, superant jugadors, la bola pica de línia a fons, hi ha un parell de tocs, bola per Puerto de Sagunto. No, és que jo no puc dir res, tampoc, perquè és des d'aquesta zona, no ho veiem, però bueno, semblava que podia ser per al Prat.

0: Agafem una mica d'aire. Ah, sí, sí que s'ha quedat gent d'Olàcia, a veure el partit de l'Olàcia de Sarauz, del primer rival del Prat. A veure, CC, triple! De Marc CC, que ho celebra amb ràbia, perquè aconsegueix clavar el primer triple frontal per posar més a prop que mai el Prat. 32-31, a 5 minuts i 20 per al final. Yurchenko, el llançament que va al ferro, la lògica comença a imposar-se, l'equip que té més recursos fa toc-toc i s'apropa a la remuntada. Sergi Costa es mou CC, els indirectes no acaben de fer que arribi en situació alliberada, però es prepara fins i tot per buscar un triple, canvi defensiu al Palau Antonio, massa forta la passada per Imanol. Està vent-hi durant totes les passes per part del Prat, passades molt, molt fortes, molt tenses, eh? Allò de voler trobar ràpid, tècnica aquí. Hi ha tècnica a Adrià Codinax i a Ròdenas. Una tècnica per cada equip, doble tècnica. Adrià Codinax i Ròdenas, ui, estan picada important, Kevin? Quan la veieu, només de paraula, només de gestos, però amb perdó de l'expressió que es diu molt a xarxes, xinada important entre Ròdenas i Adrià Codinax, que encara continuen des de la distància. Bueno, Ròdenas busca Codinax, Codinax que tampoc s'arronsa, gairebé allò de cara amb cara, moflete amb moflete, ho aturen els àrbitres perquè la mesa demana una mica de temps, crec que per apuntar i confirmar el que dèiem. Kevin Valeri a la doble tècnica, una per Adrià Codinax, una per Ròdenas, la pilota per Puerto de Sagunto.
1: I això beneficia a Puerto de Sagunto, perquè sí que és veritat que la cara que està mostrant el Club Bàsquet Prat en aquest segon quart és completament diferent, i doncs ara només un punt, aquesta aturada qui beneficia és a l'equip local avui.
0: De fet, el parcial és 12-1, no?
1: Exacte.
0: En aquest segon quart. I pressiona ahí, de quina manera, a punt de forçar el camp enrere el Prat. Yurchenko arraconat, se la juga a 3, triple. Però li entraran aquests triples a Yurchenko? Sí, sí, algun li entrarà, però la jugada ha sigut un absolut desgavell, eh? Ha estat 14 segons sense cap possibilitat d'idea, eh? Porta segon, perquè el Prat també està fent una passeta més en la defensa i en la intensitat. CC en suspensió, no entra, frega la bola Antonio Ruiz, per al rebot és per a Porta segon. Compte amb aquesta bola, Roden es troba molt bé, el llançament de 3, no entra, Yurchenko rebot ofensiu, això sí que és el que no pot passar. Roden a sol, no entra el triple per poc, això és el que no pot passar. Codinax pujant bola, li pispen. Pèrdua ràpida, Ròdenas, assistència picada, Yurchenko no anota, el rebot és per al Prat. Una mica de desgavell ara en aquests moments de partit, es preparen per entrar a pista Nogués i Rai Carrasco. 3:45 per arribar al descans. Sergi Costa amb la bola, bloqueja Antonio Ruiz, que es pica cap a dins, la bola picada és per ell. Home, és una falta claríssima que no assenyalen, el llançament que han entrat, però la falta, nosaltres tampoc estem tan a prop, estem com a 5 metres a la zona i s'ha escoltat, d'aquelles faltes que si no amb la vista les has de pitar amb la oïda. Yurchenko al terra, Tortarolo i falta d'Imanol. És la segona, diria, a veure. Segona, sí, d'Imanol. Entren Nogués, Smallwood, Rai Carrasco. Marxen Costa, Imanol i Antonio Ruiz. Esperem també que el que diem, i que és un mantra que repeteix però que està sent real i relativament previsible, que el pas dels minuts, que aquesta calor que cada cop és més intensa, tot i que avui crec que és el dia que menys calor fa, doncs vagi passant també més al Puerto Sagunto, que un Prat que sempre rota i molt. Llançament molt forçat d'Álvaro de la Cal, no entra, i la pilota és per al Prat. Codinax, que posa la directa, però que entrega a la zona de 3 per Rai Carrasco. Rai, a una mà, CC, Nogués, Nogués que gira, vol carregar, Nogués, hi ha una ajuda, solta la passada, però es multiplica la defensa de Puerto Sagunto, acaba tocant amb el peu en Raval, Montraval, perdó. Aquí he pensat en algun jugador de futbol, sense voler. I és pilota per al Prat amb 14 segons. Per això, com es multiplica també en defensa Puerto de Sagunto, qui ha arribat una ajuda, dues, si no hagués no pogut soltar la passada. Codinax de 3, no entren els triples, gran rebot en atac de CC, falta, home, sí. Encara sort que s'assenyala de Montraval, entra en bonus al Club Baloncesto Puerto. És la primera de Montraval. Des d'aquí, al costadet nostre, no és que passa la bola en moviment, amb Smallwood, poquet de Smallwood, en atac en el que portem de partit. Codinax, que troba Nogués, és superior físicament, nova ajuda, està

0: sobre el Guerra i Carrasco de 3. Triple de Rai Carrasco, triple del Prat, 35-34. Novament la mínima distància al partit, ja parlem de mínima diferència, eh? No de màximes. Un punt, el Prat que busca a veure si per primer cop posar-se patalant en el marcador. Yurchenko fins al final, el tap de Kudinac, s'havia menjat la finta Smallwood, però ha endarrerit i fet una bona ajuda defensiva Adrià Kudinac. Rai Carrasco de 3! Triple de Rai Carrasco, triple del Prat, i el conjunt potablava que es posa per primer cop endavant en el marcador, 35-37 en el que portem de segon quart. És un 5-17 de parcial. No sé què passa ara, jugadors i públic de Puerto de Sagunto que reclamen quelcom i que la veritat no acabo d'entendre, ho fan amb molta indignació. Ens apropem a la banqueta del Prat.
1: Jugamos esta camiseta, lo es, y tú haces el rol. Buen rol, vale, pam, para esto y esto.
2: Aquí. ¿Vale? Venga, va, un sombrero.
0: 35-37, s'ha posat per primer cop en el partit, per davant el Club Bàsquet Prat, a falta de 2 minuts i 9 segons per arribar al descans.
3: Ivan, com ho dèiem, que important la solidesa defensiva i que començassin a entrar els tirs de 3 en quan el Prat ha començat a defensar-se una miqueta millor i ha començat a encontrar aquesta efectivitat des de fora de la zona, doncs ha aconseguit donar la volta al partit. Ja són 5 triples els que porta el Club Bàsquet Prat, amb un parcial de 5-17 en aquest segon quart.
0: Doncs sí, la veritat és que una bona situació, eh? Una bona capgirada, podríem dir. I per tant, doncs, això, compta Yurchenko, comença el partit novament, l'últim en tocar és el Prat, millor dit, és pilota per al Prat. A veure si ens entenem. No ha entrat el triple Yurchenko, ara farem també balanç al descans del percent, o sigui, la quantitat de triples que s'ha tirat Puerto de Sagunto, amb molt èxit en el primer quart, amb menys en el segon. Adrià Kudinac fins a la cuina, mira que havia tocat la bola Yurchenko, però no ha estat suficient per evitar el bàsquet d'Adrià Kudinac. Comença a anar la cosa una miqueta més cap amunt. Compta, massa sol, un triple que no toca ni ferro de Montrabal. Puerto de Sagunto està a prop de col·lapsar una miqueta, eh? Perquè ja són atacs, un pèl a la babalà, no? Abans llançava molts triples, però també ho deies, Kevin, amb un 6-6 de tirs de 2, és a dir, trepitjava pintura, hi havia moviments de jugadors, ara ja comença a ser passe, i amb moc, i el primer que tingui un parell de pams marges per intentar buscar un triple se la juga.
3: És que Puerto Sagunto ha passat d'un 6-6 en tirs de 2 a un 7-15 en aquest segon quart.
0: No, clar, és que 5 punts de moment, eh? CC! No entra el triple. No li entren, eh? No li acaben d'entrar. I mira que era una molt bona oportunitat, eh? Per fer un trau molt rellevant ja en el marcador. Tortarolo, falta de Nogués. Intentava fer el 2-1, li ha quedat un pèl curt. La falta de Nogués. El públic de Puerto de Sagunto és bastant vergonyós, eh? O com a mínim una part. O sigui, tècnica a la banqueta de Puerto Sagunto, merescuda, ho sento molt. O sigui, tampoc es pot estar sobreactuant i sobreprotestant d'aquesta manera tan radical jugades que tampoc tenen més enllà. Oye, Nogués agafa el braç a Tortarolo, és falta, en la vida ser antiesportiva, i és això, les protestes formen part del bàsquet, però que de 30 persones a Sagunto, 25 es passin al partit dempeus, fent gestos espavientos, gairebé insults cada 2x3, doncs home, I la banqueta, és que la banqueta està més tranquil·la que el públic. I també... no sé jo si sense voler la banqueta de Puerto Sagunto s'ha endut aquesta tècnica una mica, com dient, mira, controlar els jugadors però també controleu la vostra gent, perquè
3: també jo crec que veuen que a priori el Prat és un rival complicat, és un, no vull dir superior, però que veuen el Prat com un rival difícil, i és part de l'estratègia per intentar, és part de les seves armes, no, podríem dir, per intentar igualar el partit, que no dic que estigui bé, sí. Però
0: no, sí, no, l'únic que de moment tota aquesta remor, l'únic que ha fet és una tècnica, una doble tècnica per amb dos equips i després una tècnica per la banqueta de Puerto Sagunto, que ha transformat el Prat al tir lliure, per tant era 35-40, ara amb el primer de Tortarolo també dins 36-40 i el segon de Tortarolo no entra, el rebot per Puerto de Sagunto. Ai, Yurchenko, Tortarolo, molt difícil, no hi ha bàsquet. Queden 37 segons. Nogués a pista oberta, exaurint el bot, ha de connectar amb Rai Carrasco, que marca jugada i que no acaba de sortir. Ah, demana que es canviïn de lloc els interiors indirectes, buscant a Salvans, entreguen el mà a mà per Rai Carrasco, bloca Smallwood. Anem a veure Rai Carrasco en suspensió. Dos més de Rai Carrasco, 36-42, màxim avantatge del Prat en el partit, i la darrera possessió del segon quart, que serà per Puerto de Sagunto. A veure, la jugada la té en aquest cas Monraval. Monraval que penetra, marxa de tothom, Moaruna amb el tapa, ha tocat abans tauler. Ha tocat abans tauler. Per tant, dos punts per Puerto de Sagunto i li queden quatre dècimes al Prat. Nogués, ha tocat ferro aquest llançament des de gairebé el tir lliure de camp propi. Final del segon quart, que la clau estava en la defensa, ho explica les mil meravelles del repartiment de punts de tots dos equips. El Prat ha fet 20 punts al primer quart i 22 al segon, és a dir, ofensivament no ha canviat gaire la història, per no dir que no ha canviat res, no? Dos punts de diferència, només en 10% més, però en canvi, al primer quart, Puerto de Sagunto ha fet 30 punts i al segon n'ha fet 8. Per tant, no és una frase que es repeteixi a la babala, no és una cosa que estigui per dir, sinó que és l'absoluta realitat comprovada empíricament en aquest primer temps. El partit i l'ascens avui a segona FEB d'aquí a una hora passa per la defensa, i el Prat ja ha fet el més difícil que podia succeir en aquest partit. Que Puerto de Sagunto li entrés tot, que el Prat sortís d'aquella manera i fos capaç de remuntar els 10 punts de diferència al final del primer quart amb un més 14 al segon. Descans al pavelló de la Granadilla de Badajoz. Puerto de Sagunto 38, Club Bàsquet Prat 42, Kevin.
3: Doncs sí, ho comentàvem ja en la prèvia del partit, a l'inici del programa, aquesta clau que tenia el conjunt Pota Blava avui per aconseguir la victòria, que és la defensa, i també doncs aquesta millor efectivitat en els tirs de 3 en la segona meitat. Parlem d'un bàsquet, d'un Club Bàsquet Prat on el jugador més destacat de moment està sent Rai Carrasco, amb 10 punts i un 9 de valoració, també Salvans amb 7 punts i un 12 de valoració en aquests 42 punts que ha aconseguit el Club Bàsquet Prat en una primera meitat on comentàvem, no? Aquesta, com bé deia l'Ivan, aquesta diferència, 10 punts de diferència en el primer quart, i un segon quart, un Puerto Sagunto que ha fet 30 punts en el primer quart i només 8 en el segon, 20 per al Club Bàsquet Prat i 22 en el segon, i l'estadística doncs que era molt favorable al conjunt valencià en tant els tirs de 2 com els tirs de 3, ha capgirat el Club Bàsquet Prat, que ara mateix té un 60% d'efectivitat en els tirs de 2 per un 47 del Puerto de Sagunto, i sí que en tirs de 3 en els triples continua superior al conjunt valencià amb 7 triples, només 5 per al Club Bàsquet Prat, un Club Bàsquet Prat que ha estat millor en rebots ofensius i defensius, també doncs en pilotes recuperades, també això sí, ha perdut més pilotes al Club Bàsquet Prat, però en qualsevol cas el conjunt Pota Blava doncs que aconsegueix capgirar el marcador de moment en aquest segon quart i es marxa al descans guanyant de 4 punts. Queden dos quarts per veure si el Club Bàsquet Prat pot aconseguir certificar aquest ascens a segona federació. Nosaltres, que ho explicarem aquí al Prat Esports Directe, ara fem una petita aturada per la publicitat i de seguida tornem des de Badajoz amb la segona meitat, el tercer i el quart quart d'aquest Puerto Sagunto Club Bàsquet Prat. Fins ara.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: De gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Yo tenía que siempre hacer mejor, cabrón. Tenemos el Teide.
1: Sí, y nosotros arranca, cabrón.
2: Si no es loco, ¿eh?
3: Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI, cabrón?
2: Perreo, me perreo.
4: Miedo, Gillo.
0: Chacho, hazme caso, puto. Vamos a las carpas que este año viene Tony Tuntun.
1: Mira, ¿cómo ven tuyos? ¿Qué más quiero? Empecé a patarnos.
2: Fuerte, garota.
3: Para los indianos, papi.
5: Tornem al Prat Esports directe. Encara no comença la segona meitat, però anem cap a Badajoz, on tenim l'Ivan Conde amb protagonistes.
6: Sí, perquè les coses també del bàsquet, eh? Ens ha fet el... I li donem les gràcies també al Luigi, que ens ha donat el xivatazo, que tenim a un exjugador del Club Bàsquet Prat també aquí veient el partit, com és el Joelvin Cabrera. Joelvin, què tal, com estàs?
7: Hola, buenas tardes, todo bien.
6: A ver, explícanos, ¿qué haces en Badajoz?
7: Bueno, vine principalmente porque David Mejía, jugador del Badajoz, es mi mejor amigo y vine a apoyarle, a animarle. Y de casualidad también es el Prat, así que también están en el otro grupo, también los animo a ellos.
6: De momento los dos equipos con los que vas son líderes, o sea que también lleva suerte, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Sufriendo algunos partidos, pero de momento han ganado todo. A ver si hoy concluyen también.
6: ¿Cómo has visto las fases en general, los dos grupos de Badajoz?
7: En general, personalmente el grupo del Prat me parece más fuerte físicamente y todo eso, pero el nivel está bien, la verdad, la competición está bonita.
6: ¿Cómo te ha ido la temporada en líneas generales? Explícanos.
7: Bueno, este año he estado sin jugar porque ahora estoy en la fase final de mi recuperación. Me rompí el ligamento cruzado y ahora a ver si para próxima temporada puedo volver al 100.
6: O sea, ¿que buscando equipo ahora mismo o...?
7: Bueno, ahora más que nada estoy centrado en recuperarme. Ya cuando esté al 100, a ver qué oportunidad me llega.
6: ¿Para cuánto tienes más o menos?
7: Yo, no es bueno decir cifras, pero yo espero para la pretemporada estar preparado.
6: ¿Has podido hablar con algún jugador del Prat? Bueno, no quedan muchos, ¿no? De tu época diría alguno, pero...
7: No, sí que hay bastante. Hay tres o cuatro de cuando yo estaba, pero a los demás los conozco también de haber jugado con ellos allá en EVA, en Barcelona y todo eso. Y la verdad que bien contento, ¿sabes?
6: Pues nada, Joelvin, muchas gracias. Suerte también al Badajoz y a Mejía, que lo tienen bastante, ¿no? No te diré de cara, pero puede ser un día bonito hoy también.
7: Esperemos que así sea.
6: Muchas gracias.
7: A ti, gracias a ti.
6: Doncs les paraules de Joelvin, aquí li agraïm, també que s'hagi apropat un dels jugadors que va estar al Club Bàsquet Prat fa unes poques temporades i un dels pocs jugadors de bàsquet que estava en aquest partit que no està directament implicat, i això ens ha fet el xivatazo aquí al Luigi, a qui li agraïm, perquè doncs, la vida té aquestes casualitats. Mira, parla també de les diferències una mica dels dos grups, que no ha arribat a mullar-se ni a dir que un sigui millor que l'altre, però bueno, sí, de les diferències entre tots dos grups. 2 minuts i 40 segons perquè arrenqui aquest segon quart amb aquest 38-42. Kevin, sobretot a nivell de faltes, partit amb poquetes faltes, com hem anat comentant, únicament Imanol, perdó, Martínez amb dues i Hugo Gómez amb dues. La calor passa, fa males passades. La resta tenen una o zero, o sigui que amb pocs problemes en aquest sentit. 2 minutets perquè arrenqui novament el segon temps.
5: Sí, a nivell de faltes, són 7 faltes les que ha fet Sagunto, Puerto Sagunto, i 4 les que ha fet, 5, perdó, les que ha fet el Club Bàsquet Prat, que ha igualat aquesta estadística en el segon quart. I comentar també que estaven pendents de la classificatòria de Moto 3, on participa el Joel Esteban, que sortirà 6è. Demà, el Gran Premi de Mugello, una molt bona classificació per al pilot Pota Blava en una cursa que es disputarà demà a les 11 del matí. Així que en el Prat Esports Directe que tenim demà comentarem aquesta, doncs, com ha anat aquesta cursa per al Joel Esteban, que esperem que pugui fer un bon paper, aconseguir punts i, per què no, doncs, somiar amb una victòria per arredondir un cap de setmana que pot ser molt bo. A veure si avui confirmem l'ascens del Club Bàsquet Prat. Demà podem explicar també que l'AE Prat es classifica per la final per l'ascens, i ens queden un parell més de programes, perquè Valeria, estem en aquesta fase que no sabem quan puguem acabar. Potser demà és el darrer programa de la temporada, que esperem que no.
8: Ai, espero que no, vull dir, més que res perquè si demà no és l'últim programa significa que, com bé dius, el Prat passa aquesta final d'ascens a tercera federació, cosa que amb la temporada que porta l'equip més enllà de les últimes jornades jo crec que merescudíssima. m'has escollit sense Arias, sí, sí.
5: Doncs sí, esperem que sí, de moment bona classificació del Joel Esteban, el Club Bàsquet Prat, que està guanyant el descans davant el Puerto Sagunto en aquest Prat Esports Directe d'avui dissabte 30 de maig del 2026, ja recta final de la temporada, buscant aquests ascensos. I Ivan, com està l'afició del Puerto de Sagunto? Més tranquil·leta en el descans?
6: Sí, sí, sí, més tranquil en línies generals. Ara els escoltem dient Puerto, Puerto, que és una cosa més bonica, animar, que no muntar una mica de sarau, que tampoc, o sigui, intentem ser curiosos amb la realitat, tampoc ha anat més enllà d'això, d'algun gest, d'algun, no?, d'això, espaviento, que es diu en castellà, però tampoc... No estem parlant de l'OACA ara que hi ha hagut la fase final d'Eurolliga. Comença el segon quart i els 8 segons Tortarolo, que clava un triple. Per cert, ara que dic això, és de bones, eh? Dues coses. Està perdent de 17 el Junior B, que està disputant aquesta final a 8 d'Inter... No em vull arriscar, no diré d'allò. Que entrena Sergi Costa, que està ben pendent, per si algú d'allò estava preguntant el descans del resultat. Tenia moltes ganes d'evidentment rebre notícies positives en aquest partit davant el Buet Mataró. Anota ara el Club Bàsquet Prat 41-44, i després molt ràpidament, que comença ja allò seriós, com és el circuit on ha corregut, on és sisè de sortida el Joel Esteban, has dit, Kevin?
5: A veure, jo he dit Mugello, perquè és italià, no?
6: Nah. Això només les GHs, com Lamborghini o com Funghi.
5: Llavors és Mugello.
6: Mugello.
5: Mugello. Mugello. Ok.
6: Mugello.
5: Per sort et tenim a tu per als noms italians. Jo us puc ajudar amb els noms en turc i ara també una miqueta amb els noms en alemany.
6: Mira, ja... doncs és força geografia europea, coberta entre uns i uns altres. O sigui que ja sabeu, el Prat Ràdio serveix de consulta lingüística també. Hi ha hagut falta sobre un jugador de Puerto de Sagunto. Ara confirmem a qui li ha caigut, però amb un bàsquet anterior s'ha apropat a un, el conjunt de Puerto de Sagunto, costa de vegades aquesta diferenciació, i per tant té possessió, per capgirar novament el marcador. Ròdenas, l'àrbitre ens tapa la visió, però fa la seva feina. Ròdenas, el llançament amb ganxet, una mica forçat, ha estat a punt d'ensopegar amb la tanca publicitat quan feia el balanç defensiu. Sergi Costa, amb Llobet, està sol, SCA i la finta. No se l'ha volguda jugar, Llobet a 5 metres, no entra, rebot llarg per Yurchenko i corre, Puerto de Sagunto. Allà va el llançament, molt forçat, que no entra per part d'Alejandro Gadea, però hi ha falta sobre el propi Gadea i crec que seran dos tirs. La falta de Sergi Costa. És la primera de Sergi Costa. I per tant serà pilota favorable a Puerto Sagunto des del fons, defensant aquí davant Adrià Codinacs a Ròdenas. Problemes per posar la pilota en moviment, la frega CC, l'arriba de tocar el jugador de Sagunto, no. I per tant és pilota per al Puerto de Sagunto amb 12 segons ara de possessió. Alejandro Gadea. Gadea, que busca Ròdenas. Ròdenas en posició d'amenaça, però molt estàtic. Queden 4, queden 3. Ròdenas a l'hora de jugar. No, la passada per el llançament de Gadea, tan forçat que no toca ferro. Adrià Codinacs, que puja la bola. Codinacs, ai, una altra pispada, eh? No són les fases d'Adrià Codinacs. I mira que ha fet bons números, però no és la versió infal·lible que estem acostumats a veure de l'ex del CS. Yurchenko, 2 punts. I la banqueta del Club Bàsquet Prat, que demana una mica de capfred i de paciència, perquè Puerto de Sagunto torna a estar per endavant. 45-44, final llargueta, final igualada. CC, no toca ferro, i això sí que és ja del tot estrany. Falta sobre Llobet, falta de Yurchenko. Nacho Llobet, que l'altre dia, ahir, de fet, com si fos ahir, va rebre 7 faltes. Un jugador que treu tantíssim, i el que és difícil de defensar en aquesta categoria, ell ho deia, no? Que no li molestava, que no passava res, que ell havia sigut sempre, havia passat de ser, no?, torre tal, i de fer moltes faltetes per defensar els grans, a rebre-la. CC, ara sí! Triple de Marc CC, des del servei de fons, rep des de la zona del perímetre, s'enlaira i la clava, 45-47. A falta 7 minuts per a final del tercer quart, ara falta CC. I el Prat compta perquè ja són 3 faltes en equip en menys de 3 minuts. Bueno, a veure la continuació d'aquesta jugada amb 15 de possessió. Manzabal, o Monraval, millor dit, ja m'invento els cognoms. Gadea, fins al final, li queda cura aquesta bola i corre molt bé el Prat. CC que es desfà de Ròdenas, CC que troba Sergi Costa, no se la vol jugar, tampoc CC. Possessió una miqueta més elaborada. Davant a Llobet, a la zona de 3. Adrià Codinacs, línia de fons, entre dos, s'ha ficat en una trampa, però la solta per Costa, Costa amb Nogués, està sol CC, triple! De Marc CC, 2 de consecutius per al dorsal número 8, que tremoli Puerto de Sagunto, com agafi la confiança i la rutina, 45-50, més 5 per al conjunt Pota Blava gràcies a aquests dos triples de CC. A punt de recuperar Nogués, la pilota li cau a Jurchenko, 7 de possessió, Gadea que mira el crono, conscient que se l'ha de jugar, passet enrere davant Llobet, no entra el triple i se la queda Codinacs. Rebot per Adrià Codinacs i torna a ser el moment del partit per al Club Bàsquet Prat amb aquest 0-6 obert de parcial i en possessió al seu favor. Sergi Costa que rep de les mans de Nogués, es queden clavats tots els elements de l'atac del Prat. CC apareix a la zona de tir lliure, assistència per Nogués, l'anella passada que no entra, no esperava, no ha sigut tan sorprenent la passada CC que ni Nogués se l'esperava. Ròdenas finta amb el triple, no, Ròdenas que no se la juga, poc llançament per part del playmaker de Sagunto. Gadea gira davant Codinacs. Gadea, quina boina, mare de Déu, ha sonat com un cop a la taula el barret d'Adrià Codinacs. Això sí, amb 6 segons es vola des del fons per al Puerto de Sagunto. Marxen Gadea i Ròdenas. Ha entrat, diria que sí, han entrat De La Cal i Hugo Gómez. Ui, costa, Hugo Gómez. Aquests noms així una mica... Compta amb el triple, no entra i el rebot és per al Prat un altre cop. Insistim, bon moment de partit. Moment per veure si es pot fer encara més gran la distància. Salvans amb Costa, troba CC. Bona ajuda ara, bona arribada defensiva per part de Monraval per evitar el triple. 10 de possessió, Costa sol, aclarat, se la jugarà ell. Costa que intenta desbordar, troba CC novament, CC, triple! Ha destapat el tarro de les essències Marc CC, 0-9 de parcial, que s'acaba ara perquè Tortarolo clava un triple. Llàstima perquè hem passat del 45-53 al 48-53. Molt bon contrabàsquet de Marco Tortarolo per evitar que el Prat s'escapi de debò en el partit. Salvans, aprofita passadís, la passada enrere, arriba amb una mica fortuna a les mans de CC, falta de tir, no? A sota? Doncs falta a sota. Falta de... Andreu Monraval, la primera. Uf, i el partit que agafa ni que sigui 10 segons de pausa, perquè està... que no té aturador, una jugada rere l'altra, molt poques interrupcions i possessions curtetes en línies generals. Costa que dribla, que deixa enrere molt bé el Monraval. Salvans per Nogués, se la juga, triple! No entraven i ara comencen a entrar tots. No és un parcial amb 0, però sí que és un 3-12 després dels 4 triples que porta el Prat en qüestió d'un parell 3 minuts. Tortarolo davant Nogués, Tortarolo ràpid al terra, falta, tirs per Tortarolo. Kevin, com està l'estadística de triples del Prat? Algun triple potser encara acaba d'arribar, però segur que ha millorat.
4: Doncs mira, ara mateix el Club Bàsquet Prat porta un 9 de 24, és un 37% d'efectivitat. El Puerto Sagunto porta també 9, en aquest cas de 26, 34% d'efectivitat.
6: Ja no és el 50% d'abans.
4: No, ha baixat en els dos equips.
6: Ara hi ha una bona entesa entre Sergi Costa i Hugo Gómez, que parlen rient. Mira, és d'aquestes coses, o sigui, hi ha un partit a la pista que està sent, més enllà d'aquella picabaralla que ha acabat a la tècnica, que és doncs de bona entesa i de cordialitat entre els jugadors, i després hi ha un partit que estan vivint 5 persones completament aliens a la realitat a la graderia. No sé a qui li han dit, però hi ha hagut un sonor que te calles, però si tampoc estava, si els jugadors estaven enraonant tan contentos. Un tir lliure de 2 del Puerto de Sagunto, i a falta en la lluita per la posició per part de Hugo Gómez, és la tercera, si no vaig errat. Sí, la tercera per Hugo Gómez. Veurem si el manté sobre pista o no el Puerto de Sagunto, que sembla que sí. Doncs pilota des de lateral per al Prat, a 3.55 per arribar al final del tercer quart. Recordem, guanya a 7 el Prat. CC Nogués un altre cop, entrega per CC Nogués, que bloqueja, rebloqueja, ara el bloqueig és de Smallwood, que rep de 3 però li neguen el tir, ara se la juga, no entra, i el rebot és per Puerto de Sagunto. Falta clara, antiesportiva a Smallwood. És cert que l'ha fet amb el cos, i per tant, doncs, bueno, aquesta sí que es pot assenyalar. Antiesportiva de Thomas Smallwood, que també és, o sigui, és aquest públic, amb perdó. Jo per això crec que els jugadors és molt difícil, que allò de, no, el jugador no ha de caure en provocacions, però és que és molt difícil, o sigui, jo com a mínim no estic sabent. O sigui, hi ha antiesportiva, s'assenyala antiesportiva. Tampoc agrada al públic, a part del públic de Puerto de Sagunto. Què més volen? O sigui, què més volen? Tot un altre cop, escridassades, gestos cap a la banqueta del Prat, cap a l'afició del Prat, cap als àrbitres. Bueno, hi ha hagut una antiesportiva, s'assenyala antiesportiva. Què més? És que no, de veritat, que són queixes ja... Però bueno, és igual. Perdó, eh? Demano jo també disculpes. Els dos tirs lliures a Puerto de Sagunto que han entrat... És que, clar, entenc a més que sí que es pot veure des de Canal Fet, perquè l'única grada on hi ha una mica de gent és la que es veu en el senyal televisiu, però potser no és tan notòria a nivell d'ambient com està sent aquí, eh? Compta ara amb el triple a Puerto Sagunto, no entra, i el rebot és per al Prat. Recordem, eh? Guanya 5 el conjunt Pota Blava, 3.5. N'hi ha hagut temps morts en el que portem de parcial. Smallwood, mitja volta, que difícil el que ha fet, un llançament a la mitja volta desequilibrat, i ha anat pràcticament sense tocar el ferro. 51-58, guanya novament de 7 al Prat, que des de que va remuntar Puerto de Sagunto a l'inici del tercer sí que ja està manant des de fa força minuts. Desequilibrat Hugo Gómez, el llançament es queda curt, que es queda el rebot, és Smallwood, bola per al Prat. És un moment, ho porto dient tot moltes vegades, però ara sí que fa pinta, aquests 2 minuts 50 que queden, de moment clau, eh? Si el Prat pot fer més gran l'avantatge, és un cop moral molt important. Rai Carrasco amb Salvans, la penetració de Salvans, la bola cap en fora, Codinax, no entra, el rebot és Smallwood. Smallwood cap a Rai, està sol, Rai des de molt lluny, triple de Rai Carrasco, triple del Prat, per situar un nou màxim avantatge. La distància psicològica era, ara és dels Pota Blava, 51-61, a falta de 2.20 per arribar al final del tercer període. Compte que no és al terra en aquest atac ràpid de Puerto de Sagunto, el triple que no entra per part de Generali, se li escapa la bola, Adrià Codinax en el darrer moment reclama falta, però l'àrbitre diu que no, i per tant és pilota per Puerto de Sagunto. Bueno,
5: Generali, que Generali Ivan, que és un seguro en l'equip.
6: Sí, sí. És, mira, és una fricada, ara ho diem, quan el joc s'aturi una miqueta. Compte que talla Salvans, aquesta bola de fons que precisament enviava Generali. Falta de l'albanès que no s'assenyela. Estan deixant seguir molt, eh? Els àrbitres, de moment, Salvans ja instal·lat a pista, arriba al conduint la bola. Falta, és que ha insistit una i una altra Generali. No, això sí que era segur, però que segur que era falta. Del dorsal número 11, una pica baralla. Ai, Generali, amb lo simpàtic que hem sigut amb nosaltres. Ara demanen al jugador del Puerto de Sagunto que s'allunyi, Salvans, que també s'apropa, i molt Generali, que està perdent els nervis, i des de la distància, perquè l'estan separant, però li està dient de tot. Quina manera d'emburronar els partits. Demana l'àrbitre principal a Salvans que s'allunyi de la jugada, però Salvans ha de treure de banda.
5: Generali a les armes, podríem dir.
6: Sí, sí. O no mana capità, no mana Generali. Exacte. Que es diu Generali, amb aquesta G, perquè porta una GJ, que és el so de l'albanès de la G, no? Per exemple, hi ha una ciutat molt famosa i turística, és Girocaster, mm-hmm. que és GJ Girocaster. Si fos una G sol, seria Generali. Doncs bueno, ara mira, es donen les mans, si és que és això. Si
5: aprens
6: que...
5: idiomes amb el Prat Esports Directe, també, sí. És increïble.
6: Què és això? Que els jugadors, sí, en algun moment es piquen, però ara se'l van. Si Generali, que s'han dit de tot, s'han donat la mà i ja està. Si és que ja, o sigui, és surrealista que 24 jugadors jugant-se a un ascens estiguin molt més tranquils que 4 fent útrios a la graderia. Hi ha doble tècnica tant a Salvans com a Generali. Per tant, possessió per al Club Bàsquet Prat i una falta per cadascú. Chirjaco Generali i per Quim Salvans, com dèiem.
5: Que per cert, aquests aplaudidors que porta l'afició de Puerto Sagunto són seus o s'han repartit en el pavelló?
6: Doncs és una molt bona pregunta, però jo crec que s'han... És que clar, o sigui, els col·legis anaven en aquests aplaudidors els dies abans, però és estrany que la gent del Club Bàsquet Prat no en tingui cap, o sigui que o han parlat amb Badajoz i que els donin, perquè jo sé que crec que són aplaudidors de la Badajoz, o se'ls han comprat per on sigui.
5: Aplaudidors que tindrem també demà al Sagnier.
6: Ah, sí, és veritat que hi ha el vídeo de la Meles, no?
5: Exacte. Ensenyant a... Com s'han d'inflar.
6: A veure, demà, jo només desitjo que el vol de tornada no sigui a l'hora que juga la de Prat i estar-vos escoltant a tots.
5: Esperem que sí.
6: No pot anotar el Club Bàsquet Prat, juga ràpid. Puerto de Sagunto des de línia de fons. Ja camp rival, Joel Hugo Gómez, perdó. Gómez de 3, triple. Triple de Hugo Gómez. És que fan més soroll protestant que celebrant, els aficionats del Puerto Sagunto. Jo no he vist una afició així en ma vida. 54-61, 7 punts de diferència. Ray Carrasco, ui, li podien haver assenyalat ataca Smallwood en aquesta pantalla una mica deficient. Rep Smallwood, falta Yurchenko ara quan tractava de recuperar i estan en bonus els dos equips. Per tant, a la línia de tirs lliures, Thomas Smallwood està fent una miqueta més lent, en quant al ritme, aquesta tercera mànega. Però de moment l'important és el marcador, El Prat és a 11 minuts i 20 segons de joc d'aconseguir l'ascens. És molt bo amb el primer. A veure, amb pocs tirs lliures en el partit d'avui en general. Kevin, si pots repassem també a veure com ha anat aquest apartat concret del joc. El primer és molt bo dins.
5: Doncs mires, de tirs lliures tenim 6 per al Puerto Sagunto, 4 per al Club Bàsquet Prat, 4 anotat a l'equip valencià, 3 al Club Bàsquet Prat.
6: Poquets. Ara pujarà l'estadística perquè ha fet 2 de 2 Smallwood, per tant més 9 per al Club Bàsquet Prat, 54-63. Generali amb la bola. Generali, que aprofita que es queda enrere Salvans en la defensa, Villa i Ray Carrasco, però el llançament no entra i el rebot és per Adrià Codinax. I el partit, de mica en mica, que comença a tenir cada cop millor pinta. El Prat només ha encaixat 24 punts en els darrers 19 minuts, Gairebé mitjana d'un puntet per partit en comparació amb els 30 que havien encaixat en els primers 10 minuts. 7 de possessió, perdó. Rai falta, sí, falta de Generali. Rai, que el volia superar, empenta de Generali. Com ha de ser? És la quarta de Generali i ja intento que sigui el darrer comentari, Però com ha de ser la falta que ningú s'ha queixat? Increïble. Doncs marxa el nostre amic Chirjaco Generali, entra a pista Montraval. Si no, sí, Montraval. I tirs lliures per Ray Carrasco. Pot el Prat superar la distància als 10 punts per primer cop en el partit, si no vaig errat. En aquesta, recordem, fases d'ascens a segona FEB a Badajoz, que estem vivint des de dijous. El Prat Ràdio, el 91.6 de la FM, el Prat Digital, també amb els companys de la xarxa fent el seguiment, i que aquesta tarda també podreu seguir escoltant a partir de les 8 a l'enjoc. Anota els dos Ray Carrasco i això fa que el Prat guanyi d'11 en aquests moments, a falta de 44,4 segons per arribar al final del tercer quart. Ha marxat Codinax, entra Joan Omo Aruna. Bola per porta de Sagunto. Apreta la banqueta del Prat també per fer una miqueta de soroll al públic, que s'anima una miqueta també del conjunt Botablà. És la primera vegada amb totes les fanses que veiem que apreten una defensa que no ha servit per gaire, perquè clava el triple Hugo Gómez. 57-65 ja. Un segon i escaig de decalatge, 17 queden pel final, 15 de possessió. Per tant, el Prat que farà temps. Preparat. Semblava una situació de doble bloqueig, però finalment s'esvaeix Imanol. Rai que corre, ara sí que bloques. Molt bon Rai de 3, no entra, gran rebot de Salvans. Tampoc entra el llançament a la mitja volta, una llàstima perquè era molt plàstic i molt difícil. Final del tercer quart. El Prat que continua guanyant i ho fa d'una miqueta més que no passa el descans. Ha duplicat la seva distància. Guanyava de 4, ara guanya de 8. Queden 10 minuts per esbrinar quin és l'equip que puja. De moment l'avantatge provisional que és blau, i el favoritisme no només en la prèvia sinó ara amb aquests 20 punts de marge que és per al conjunt pretec. Anem a escoltar la banqueta, anem a posar el micro davant de Mario del Campo i de jugadors.
9: Atacar cuando tengáis el balón, ellos van muy fuerte a bola. No juguemos a pasarnos la bola. Atacar con intención para adentro, para generar.
10: Y a ver si causa alguna faltita rápido y vamos sumando.
11: Entrar en el mundo rápido ahora no sirve.
9: Alguna vez pasándonos el balón por aquí, bloqueo directo para generar. A ver, pero atacar con intención como has hecho ahora. Ir a la línea ya nos va bien. Línea de balón, cuando el pequeño esté aquí y esté defendiendo, vente aquí. No vengas aquí, vente en línea de balón para ayudar a esto. ¿Vale? Está claro, no, ayudar a esto, ¿eh? Ayudar.
6: Doncs ja hem pogut sentir aquestes darreres paraules abans de que comenci el que esperem que sigui el darrer quart del darrer partit d'aquestes maratonianes fases a Badajoz.
4: Doncs gràcies, Ivans. Pendents de l'inici d'aquest darrer quart, aquests 8 punts de diferència, perdó, del Club Bàsquet Prat, 23 punts anotats en el tercer quart, 19 per Puerto de Sagunto, un Club Bàsquet Prat on de moment el jugador més destacat està sent Rai Carrasco amb 15 punts i un 16 de valoració. Destaca també Mercè C amb 13 punts, un 13 de valoració, Nogués amb 12 punts, un 10 de valoració i un 12 de valoració per Nacho Llobet amb 6 punts i també un 14 de valoració, que és després de Rai Carrasco el jugador millor valorat del partit, per Salvans, que ha fet 7 punts però que també està contribuint en defensa amb un rebot defensiu, un rebot ofensiu, també donant un parell d'assistències i un parell també de pilotes robades, que estan sent determinants en aquesta victòria parcial del Club Bàsquet Prat. Ho tenim a només 10 minuts d'aconseguir aquest ascens. Com ha començat el darrer quart, Ivan Condem?
6: Amb un llançament errat per cadascun dels dos equips, 9 minuts i mitja per arribar al final i una falteta del Porto de Sagunto, amb aquesta importància que donava també la banqueta del Prat a poder arribar a bonus aviat. CC destorbat entre jugadors, cau al terra, l'àrbitre que diu que no hi ha res, compta amb Rai Carrasco. Llàstima, perquè havia sigut una acció individual que feia bona pinta, però el rectificat en l'aire en l'entrada no ha pogut veure Cistella. Compta, oi, volava el triple de Porto Sagunto, però l'àrbitre ha assenyalat, els col·legiats han assenyalat una falta sobre Álvaro de la Cal, falta d'Imanol. I serà pilota des de la línia de fons per Puerto de Sagunto, que, recordem, qui perdi té el... Bueno, té un altre final demà a les 5 de la tarda. Compte, no entra el llançament alliberat d'Hugo Gómez. Tot i així, una altra vegada del Prat, que un dels aspectes que pitjor està fent en totes les fases és el tema de defensar serveis de fons, serveis laterals, moltes vegades, moltes desassignacions. Rai Carrasco, amb Imanol. Imanol que fitava amb el triple, Imanol que va el que més li agrada cap a dins, i ho aconsegueix. Gran entrada Cistella en ella passada, i torna a ser un més 10 per al Prat a 8 minuts i mig de celebrar un ascens esportiu. Sempre amb aquest asterisc, ascens esportiu, important. Juga a Puerto de Sagunto amb 10 de possessió i amb poques idees. Se li han anat esgotant a mesura que passa el temps. Arrenca Hugo Gómez, el llançament desequilibrat, no entra el triple. No, és que Joan Gómez era, l'altre Gómez. Quan el Prat comença a posar un ritme i els minuts passen, ho hem vist en tots els equips, eh? Que no són capaços d'igualar aquest ritme, que les idees en atac cada cop arriben menys i les cames tampoc. Ui, quina pedra ara de Rai Carrasco, que rebota en la part lateral del turmell, però ha fet el Prat ara un gran balanç defensiu, a punt de recuperar la bola. Atac, atac, atac, atac sobre Salvans, atac sobre Quim Salvans, i el Prat que recupera la possessió. Recapitulem, 57-67 a 7 minuts i 54 segons.
4: Ivan, deies alguna cosa?
6: No, estava pensant en baix, sense pensar.
4: És que estàvem nosaltres, Valeria i jo, aquí parlant, organitzant la resta del programa, i estàvem amb la preescolta i no t'hem escoltat.
6: No. Bueno, estava pensant en això, en que el partit de diumenge, si el juga a Puerto de Sagunto, els àrbitres i els gent aniria bé que fos contra Badajoz, perquè hi hagués 2.000 persones allà i que hi hagués una mica de remorca per no estar tota l'estona amb la mosca darrere l'orella. I Manol, quin dribbling! I Manol marca les passes, troba Adrià Codinacs, que si n'escapa la bola de les mans, 3 segons, 2 segons, està sol Rai, no entra el triple, li queda Adrià Codinacs, que assenyala l'àrbitre. Què ha assenyalat? No tinc clar. Joc aturat, hi ha un jugador de Puerto de Sagunto a terra, crec que ho han aturat per aquest motiu i que serà pilota favorable al Club Bàsquet Prat. Que tal com està el partit, potser Puerto de Sagunto diu no, que hagués seguit i que el Prat s'hagués jugat un altre triple, perquè ara són 14 segons de possessió i estem una miqueta més lluny en temps. Rep Smallwood. Smallwood amb Rai Carrasco, lluny del ferro. CC que recepciona aquesta pilota, planta el bloqueig Smallwood, CC que va per la zona contrària, CC entre dos, un segon sobre la botzina, Marc CC Fresnedo, quin tros de bàsquet a la mitja volta, sense estar en el seu prime, que es diu ara, però quina capacitat per generar jugades del no res. 57-69, més 12, això s'està apropant. El triple de Puerto de Sagunto és una altra pedra que no troba el bàsquet i comença a aparèixer la impotència del conjunt valencià. Juga el Prat, CC, vinga CC, no entra el triple. Era ja la fasteta, eh? El terra és molt but, l'atac continua per l'altra banda. Compta amb aquesta jugada, llançament de la Cal i el tap d'Adrià Codinacs. Està tot això cada cop més a prop, eh? Sobretot una mica per la sensació de dificultat del Puerto de Sagunto d'anar acumulant punts. 57-69, és això, el Prat ha encaixat 27 punts en els darrers 23 minuts, com ha canviat la història completament. La bola per el llançament de 3 d'Hugo Gómez, no entra, s'estan jugant triples, compta ara. Hi havia una picabaralla des del terra entre Tortarolo i Manol, i ara un ball de bastons i un cop important a Adrià Codinacs, que tampoc s'assenyala. A veure si el partit no acaba també com el Rosari de l'Aurora, eh? Estaria bé que Puerto de Sagunto entrés en bonus, perquè, bueno, ara quina falta, per favor, a punt el 2-1. La falta era molt clara de Montreval. I és la tercera en equip. I els tirs lliures per Imanol Martínez. Segona de Montreval en el partit. Fa CC, allò de calma Cundé, d'anem a estar tranquils, que queden encara minuts importants, els més importants de la temporada. Apareix la mopa també per sacar la pista en atac a Puerto de Sagunto, les mopes que van també vestides amb la samarreta commemorativa aquestes fases d'ascens i amb el lema Brillamos contigo, amb el que el Badajoz busca també aquesta tarda l'ascens. El primer de Rai Carrasco dins. Anem a veure el segon, per situar un màxim avantatge en el partit, i ho aconsegueix. 57-71, queden 6 minuts i 12, i Kevin Valeria, això fa pinta, sense voler-nos precipitar, que ja guanyava de 20 i molts contra Uros de Rivas, i després es va haver de tancar, però la cosa fa molt bona pinta, com diem, 6-12 per arribar al final, guanya el Prat a 14, temps mora pista.
4: Doncs aquesta victòria, que ho direm amb la boca petita, però que sembla encarrilada per al Club Bàsquet Prat. 14 punts de diferència, queda una miqueta més de 6 minuts, com bé deia l'Ivan. Hem comentat ja que el Joel Esteban sortirà demà al Gran Premi d'Itàlia en la sisena posició, una cursa que es disputarà a les 11 del matí. I recordem que demà tenim de nou programa del Prat Esports Directe, seguint la tornada del Prat Sant Mauro al Sagnier, el conjunt potablava que arriba amb un gol d'avantatge i que buscarà, doncs, classificar-se per la final del playoff d'ascens davant del guanyador del partit entre Pobla Mafumet i Rubí, que de moment està igualat després del empat a 1 de l'anada. Quins programes més emocionants que ens queden per davant, aquests darrers programes de la temporada, com dèiem, demà de nou, seguint a l'Associació Esportiva Prat, i esperem que, doncs, explicar una victòria que ens permeti fer un parell més de programes buscant aquest ascens a Tercera Federació. Però de moment avui busquem l'ascens del Club Bàsquet Prat, que de moment, com dèiem, Ivan, sembla encarrilat, però ara és moment clau, en el que els jugadors no s'han de confiar, perquè Puerto Sagunto no té res a perdre i anirà totes per totes en aquests darrers minuts.
6: Doncs sí, just ara comença novament el joc i tant de bo, com dèieu, que no sigui el darrer partit del Prat Esports d'aquesta temporada i que en tinguem dos més per moltes raons. Possessió favorable al Puerto de Sagunto, Monraval recorrent tot el perímetre buscant a Ròdenas, que finta amb l'entrada, buscava exterior, passada que toca, que frega i canvia lateral, i Manuel Martínez, 6 segons de possessió per al Puerto de Sagunto, que el públic aquí sí que en el temps mort ha tractat d'animar i de donar el darrer alè a un equip que veurem si comença potser a perdre de molt, no comença a rotar i a pensar en la final de demà. Al terra, dos jugadors del Prat en la pugna per al rebot, queden 12, compta amb Gadea, bàsquet de Gadea. Dos punts per Gadea, tres, aquest llançament no ho havíem vist gaire bé per perspectiva, i per tant triple per al Puerto de Sagunto, que vol lluitar fins al final. Rai Carrasco, CC, es prepara per bloquejar des del cantó esquerre, i Manol, CC, que es queda amb el gran, la bola interior per Imanol, bona ajuda defensiva, bona activitat de mans, un Puerto de Sagunto que recupera la bola i que ha sortit des de el temps mort. Compte amb aquesta passada per Tortarolo, la talla molt bé Imanol, i el Prat que recupera la possessió, i això mentre no vagin encertant els equips també és temps que passa. Imanol amb CC, CC que busca Smallwood, Smallwood jugant individual, anem a veure, es tanca Puerto de Sagunto, li pispen la bola a Smallwood, Yurchenko la robada, uf, segona pèrdua consecutiva del Prat. Gadea amb Monraval, finta amb el triple, Gadea, Monraval, Palalt, la pilota cap en fora, vol el tri, que entra, triple de Tortarolo, mare de Déu. Temps mort que demana Mario del Campo, perquè hem sigut una miqueta bocamolls, eh? Més 14, això semblava de cara, estic per confirmar amb el marcador que és un triple, sí, i per tant, del més 14 més 8 en un parell de possessions, anem a la banqueta a escoltar Mario del Campo.
12: Salvats al 2, cuinats, no és Nacho pista, no és Nacho pista,
13: Nacho,
12: no perdamos el foco de atrás. El foco de atrás, no lo perdamos. Otra vez, tiro solo, hostia. Dios, estar con lo que hay que estar atrás, el rebote. Estamos jugando delante con pases sin ninguna intención, sin ninguna necesidad.

0: Doncs sí, encara queda molt, i en el bàsquet ja sap que tot i que sembli que quedin pocs minuts, el partit es pot fer molt llarg i pocs puntets, de moment en aquest quart-quart es nota que s'està definint tot en aquest darrer quart, només 6 punts per cada equip.
1: Ostres, doncs sí, és cridaner, els darrers 6 aconseguits per Puerto de Sagunto després del temps mort, els altres del Prat abans, però sí, ja una mica tornant a la normalitat d'aquest grup de fases amb poquets punts. De fet, el Prat està a punt de superar el seu màxim registre anotador en els darrers 2 partits. Sergi Costa, saltant el flash, Costa troba Nogués, Nogués a 3, no entra el triple. I el rebot és per Puerto de Sagunto, sobretot que no s'aprovin massa. L'important és que no es posin a 5 a 6, perquè això sí que puja més la moral, no? Amb més moral que l'Alcoyano. Buf! L'entrada, la safata sol de Montreval no ha entrat després d'un, ja no desajust, d'un desastre defensiu del Club Bàsquet Prat, que durant totes les fases també li està passant, Alterna moments molt bons amb moments on sembla que desconnecti. Sergi Costa bloca Nogués, la continuació, Nogués rep la picada, trobava a Llobet, però tallen la bola, és la quarta pèrdua en pocs minuts del Prat. Rep Tortarolo, falta, bona falta de Sergi Costa, que a més estava amb una falta d'equip al Prat i Sergi Costa s'havia quedat amb Tortarolo, amb l'Alé, i ha dit jo faig falta i a seguir. Segona en equip, crec que és la primera de Sergi Costa en el partit. Montreval, la pilota cap a fora, Yurchenko entrega amb Gadea, podien haver estat passes. Gadea aguanta en posició frontal, Gadea per penetrar, mà esquerra, no anota, però el rebot és per Yurchenko, el llançament, toca el ferro i va fora. Uf, encara sort, Quines dues situacions ha tingut Puerto Sagunto per posar-se a 6. Salvans fins al final, falta claríssima. I seran dos tirs per Quim Salvans a la línia de tirs lliures al capital, dorsal número 7 del Prat. 3-22 per arribar al final, 8 punts de diferència. A veure, Salvans, amb els tirs lliures. Avui s'ha de dir molta menys calor que altres dies, De fet, et diria que fa calor, però que fa fins i tot lleugera calor avui, A diferència dels altres dies, on era un factor que condicionava i moltíssim els partits, perquè era asfixiant completament la calor. Salvans el primer no entra. A veure el segon. Agafa aire, es prepara, carrega, llença, tampoc. Hi ha una falta claríssima sobre Llobet en la pugna pel rebot, s'ha fet mal. Que ho aturin els àrbitres, encara sort, home, no. Mira, lo de Puerto de Sagunto, sort que hi ha una persona amb una mica de cap a la banqueta. O sigui, Puerto de Sagunto, que fa un quart, hi ha hagut una jugada on el Prat tenia per encistellar i l'han aturada perquè havien jugat de Puerto de Sagunto al terra, que els àrbitres podrien haver passat del tema i han aturat la jugada, i cap jugador del Prat, ni cap membre, ni cap aficionat del Prat s'ha queixat. Ara hi ha hagut una situació similar amb Puerto de Sagunto fent una transició encara a 15 metres del bàsquet amb Llobet, que sembla que s'ha fet mal de veritat, i amb perdó, però tenen els nassos de protestar quan hi ha un jugador com Llobet que s'ha fet mal de veritat i que està fent gestos de dolor sobre la pista. A veure, situació preocupant per al dorsal número 9, que esperem que si és alguna petita lesió o problema, que no sigui gran cosa, demana el canvi. Doncs una llàstima, per Nacho Llobet, que mereixia acabar sobre la pista, un impacte. No volem tampoc arriscar-nos, però en primers moments s'enduia la mà a baix, però bueno, marxa pel seu propi peu, que és una bona notícia. I mira, hem dit que lo cortés no quite lo valiente, també aplaudeix el públic de Puerto de Sagunto. I Nacho Llobet, que marxa, xoca també la mà amb membres de la banqueta local. Mare, o sigui, és una afició increïble, Hem passat dels aplaudiments ara a dir-li de tot, perquè ha trigat un segon més del compte a marxar cap a la banqueta. Però fills meus, que està lesionat, hòstia, que no enteneu. A veure, possessió ja en joc. Yurchenko sota el ferro, mitja volta, no entra, el rebot entre 4, Nogués. Bueno, la de mans que hi ha aquí, Nogués, amb Sergi Costa, s'ha de trepitjar ja pista rival, als 7 segons la traspassa el Prat. Últims 3 minuts, guanya de 8 el conjunt Potablava. No acabaria sent això un passeig triomfal, però està molt a prop de pujar a segona FEB esportivament el Club Bàsquet Prat. Sergi Costa amb Codinacs, va, Codi, és el teu moment, triple!

0: d'Adrià Codinachs, que també ho necessitava. Des de la cantonada, triple net per posar el 63-74 i per donar un cop que pot ser pràcticament definitiu tant el partit com el grup 2. Temps mort, demana la banqueta de Puerto de Sagunto. Guanya doncs el Prat, 2-42 per al final.
1: Doncs aquesta victòria del Club Bàsquet Prat, que apropa molt aquest ascens a la segona federació, 11 punts de diferència. Un Club Bàsquet Prat que porta ja 9 punts en aquest quart i darrer quart, 6 per part del Puerto Sagunto. Unes estadístiques que ara ja sí que són molt millors les del conjunt potablava que les del conjunt valencià. 55% d'efectivitat en tirs de 2, 32% en tirs de 3, 75% d'efectivitat en tirs lliures en un Club Bàsquet Prat on el jugador més destacat de moment doncs continua sent Rai Carrasco, amb un 18 de valoració, 17 punts, 2 de 4 en tirs de 2, 3 de 6 en tirs de 3 per un Rai Carrasco, que està sent de moment el jugador més destacat d'aquest partit per l'ascens del Club Bàsquet Prat.
0: I jo veig amb gestos de dolor, demanava també assistències de, doncs de fisios i de preparadors del Club Bàsquet Prat, cop a la zona baixa de l'esquena, pels gestos que feia, i hem arribat a llegir els llavis, em fa molt mal. Continua el joc, acaba de començar després del temps mort, possessió favorable a Puerto Sagunto, Yurchenko amb avantatge, no aconsegueix anotar, la pugna per la bola, rebot ofensiu per Puerto Sagunto, la passada al no res, s'equivoca Joaquín Ródenas, que no ha estat al nivell que les estadístiques atestiuen, l'ha sabut frenar també molt bé el Club Bàsquet Prat, 63-74, guanya doncs el Prat en possessió a favor, a falta de 2 minuts i 20, queda molt poquet. Queda molt poquet. Bola favorable al Club Bàsquet Prat. Salvans que vol aprofitar passadís. La bola canta dèbil. Codinachs un altre. No entra el triple. Rebot per Puerto de Sagunto que ha de córrer. 11 punts de diferència, 2 minuts. Gadea que es frena. Gairebé Salvans li pispa des d'enrere. Gadea que gira sobre si mateix. Bona activitat defensiva del Prat que permet que passin 12 segons sense bàsquet fàcil. Roden es passada la reba en Guiller. Tortarolo per físic. Quin bàsquet de Marco Tortarolo, Contra tot i contra tots ha aconseguit endinsar-se. Compte, no és, gairebé li pispen la bola, pressió ja tota pista i fins i tot amb trampes, amb 2-1 per part de Puerto Sagunto, no li queda un altre. El Prat que passa, deixa córrer els segons de possessió, perquè si ho fa gairebé no hi ha temps material perquè Puerto Sagunto es torni a ficar en el partit. 5 segons de possessió, 9 d'avantatge, minut i mig per al final, Salvans de 3, no entra el triple, oi? Estem buscant també massa el triple en aquest moment de partit. Compte ara, Camover, ataca Puerto de Sagunto, la bola per Gadea, ve en defensa Costa, però està sol Ródenas, triple. Temps mort, demana Mario del Campo. Això no està sent fàcil, fins al final, per molt que puguem intuir, interpretar la superioritat del Prat en joc, en plantilla i en capacitat, està molt combatiu Puerto de Sagunto, que es posa 6 punts, 68-74. Ens anem a escoltar la banqueta del Club Bàsquet Prat.
2: Anem bonus, ataqueu.
3: No puede ser que no hagamos el balance ahora. Están atacando rápido otra vez. Salida de presión. Rai, pista, final. Escucha. Saca ese. ¿Vale? Rai. Costa, ¿vale? Vienes, no quiero que vengáis aquí.
4: No vayáis a la esquina.
3: Vos en medio campo, vais a buscar balón. Y tú, último.
5: Se vienen por detrás. Dos defensas lo tenemos, dos defensas.
0: Doncs la comunió i l'arenga per part de la banqueta del Club Bàsquet Prat, que busca aquest minut i 14 per arribar a aconseguir l'ascens. I veurem si doncs això, un parell de bones defenses, com es deia, i ja ho tindríem. A més, en possessió per al Club Bàsquet Prat. No sé ni quina hora és. Falten 6 minuts per les 3 de la tarda. O sigui que potser just a les 3 tocades. Compte problemes en els 5 segons. Bé, aquí Mira, just el que s'havia dibuixat, que Nogués es quedés al mig del camp i fos una alternativa si es complicava el servei de fons. Així ha estat, jugant a trobar l'home lliure al Club Bàsquet Prat, que clar, deixa córrer el crono perquè ara mateix entrarem en el minut final i encara queden 10 de possessió. Rai Carrasco amaga amb un bloqueig Smallwood, per dreta no, però per esquerra sí. Rai Carrasco, que fa el serpenteig, recorre, extra pas de Nogués per CC de 3, no entra el triple, però el rebot és per al Prat i això és importantíssim. 14 segons més, compta més Smallwood, amaga amb jugar-se-la de 3, però finalment no, clar, a passar el segon, si és que s'està anant més de la meitat del temps que quedava en aquesta jugada. 3 segons, Costa, vol ser l'heroi, Costa, no entra el llançament. I el rebot és per Puerto de Sagunto, falta Rai Carrasco, molt bona falta Rai Carrasco. Li quedaven encara dues per arribar al bonus al Club Bàsquet Prat. Però es lamenta Maribel Campo, perquè és cert que han passat 40 segons pràcticament, o 34 en aquesta situació, però que no ha notat, i que per tant el Puerto de Sagunto té bola a falta de 31 segons amb 6 punts de diferència. Temps mort a pista, Kevin Valeria s'haurà de lluitar gairebé fins al final.
1: Home, això és una, és un partit per l'ascens, aquí no, ningú regala res, i home, és el, és, també era, tot i aquesta presumible superioritat, no?, que comentaven del Club Bàsquet Prat, jo crec que l'esperable Valeria en un partit com, a, com aquest és doncs que sigui disputat fins al final, perquè al final és un one shot, un tir únic per aconseguir l'ascens.
2: Bueno, al final és, tots aquests dies han estat finals i aquí ningú dona el seu braç a torça com ha de ser, perquè al final, com dius tu, és un one shot, i que partits igualats, que en qualsevol moment, últim segon, un triple i adeu.
1: Doncs Ivan, hem escoltat ja la botxina, comença a reanudar ja el joc, imagino.
0: A poquet, a uns pocs segons de que arrenqui, està explotant fins a l'últim segon, com no pot ser d'una altra manera, el temps mort porta de Sagunto per marcar jugada. Un pèl massa, potser. Seria divertidíssim, eh? Ningú, mai no s'ha atrevit, crec que ningú, però una tècnica ara, eh? Per esgotar el temps mort, però no ha estat el cas. Per part del Prat surten Sergi Costa, Rai Carrasco, Salvans, Nogués, Smallwood, per tenir segurament també molta habilitat en bola, eh? Després si recupera la possessió o si ha de jugar després d'un hipotètic bàsquet de Puerto Sagunto. Per part de Puerto Sagunto veiem a Monraval, a Ródenas, a Tortarolo, a Gadea i a Yurchenko. A punt de començar aquests darrers 31 segons i una dècima del partit. Rep la bola Monraval. Ha de jugar molt ràpid Puerto Sagunto. Monraval, que fintra amb la penetració. Li neguen aquesta opció. La bola a la cantonada. Tortarolo amb un triplàs que no entra. I el rebot és per al Prat i això és ja mig ascens. Fa falta ràpida al Puerto de Sagunto. Fa falta ràpida a Ródenas. I com diem, ara ja està pràcticament al 75 o 80%. Anem a veure, eh? Tirs lliures per al Prat, 19 segons com a 9, és a dir, 20 segons a la pràctica. I tirs lliures per al Club Bàsquet Prat, tirs lliures per a Sergi Costa. I nosaltres que també ens anirem d'anar preparant a entrar a pista. Esperem que no ens han dit en cap moment al contrari, tampoc hem preguntat, però suposo que no passa res perquè hi hagi una invasió d'una persona a pista. Anem a veure, Sergi Costa el primer l'ha fallat, el segon, bàsquet, doncs un puntet més, 7 punts, 20 segons, 68-75, possessió per Puerto de Sagunto, té la pilota Ródenas, assisteix, Monraval, Ródenas, Yurchenko de 3, no entra el triple, ja està, i aquí s'acaba, 7 segons, 6 segons, Nogués que troba Rai, això s'ha acabat, el Puerto de Sagunto que vol fer falta però no li dona temps i ara rendeix una falta de 3, 2, 1, final del partit! El Club Bàsquet Prat torna esportivament a segona federació. Victòria del conjunt Potaula per 68-75. Ha costat, ha patit, no sé si més o menys que el que marcaven les travesses, però ningú pot dir que aquest equip ho hagi tingut fàcil i que no s'hagi hagut de jugar a les garrofes. Veiem ara salutacions entre jugadors quan s'acabi aquesta salutació protocolària. Intentarem tenir declaracions de jugadors. Com dèiem, la salutació, també els aplaudiments al públic per part de tots dos equips. La fortíssima megafonia també amb el We Are The Champions. En principi es fa entrega, eh? No sabem si de torfets, però sí com a mínim d'un reconeixement amb un cartell de Somos de Segunda FEB. De fet, diu Bienvenidos a Segunda FEB, per tant tindrem també tot aquest protocol i totes aquestes coses. Anem a buscar ara, ja sí, ara si podem tenir algun jugador, alguna celebració. Estan els jugadors celebrant, a veure si ens podem aquí creuar.

0: Deus.
1: Um, dois, três.
0: Un, dos, tres.
2: Doncs la celebració també dels jugadors del conjunt batalló. Anem a intentar tenir algun jugador ràpid. Marc, bueno, que està emocionat. El deixem un momentet perquè pugui parlar. A veure si podem preguntar a algun jugador. La gent que està molt contenta i molt emocionada. A veure, se'ns està complicant una miqueta més del compte. A veure si podem tenir algun jugador. José, José, què tal? Ascens a segona FEB.
3: Moltes gràcies, molt contents de tornar al club d'on no hauria d'haver marxat mai.
2: Ha sigut complicat, aquest darrer partit.
3: Sí, ens han tingut molt ben preparats, han pujat molt al nivell físic a l'inici i ens ha costat molt trencar el partit. Han començat 10 a dalt, però l'equip és molt sòlid i tots hem sumat i ho hem tret.
2: Objectiu a complir, a més, més enllà de la derrota de quarta i del menxís amb Mollerussa, guanyant-ho absolutament tot.
3: Sí, bueno, a partir de quarta són coses que passen. Aquí també podríem haver perdut, però l'equip ha tret caràcter i ho hem tret endavant.
2: I dediques a algú?
3: A tota la meva família i a la meva parella.
2: Gràcies, José. Doncs les paraules de José Ignacio, no ves? La megafonia és increïble. Jo, si esteu escoltant alguna cosa, me n'alegro, perquè nosaltres no estem escoltant absolutament res. Es procedeix ara mateix a l'entrega d'aquest cartell commemoratiu de Bienvenidos a Segunda FEB. Ara si podrem parlar amb algun altre jugador. Però és que la festa és grossa, eh? A veure, foteta o no foteta? Mentrestant, nosaltres que ens anem ficant aquí pel mig a la festa del Club Bàsquet Prat. A veure, a veure. Rai, Rai, felicitats, equip de segona FEB.
4: Moltes gràcies, sí. No ha sigut un partit gens fàcil, però bueno, ho hem tret endavant, que és el que comptava.
2: El que deies, competit fins al final, l'equip ha hagut de demostrar que no era senzill.
4: Sí, no era senzill. Ells al final han guanyat els nostres dos rivals dels primers dos partits i han sigut un rival molt fort i ens ha posat les coses molt complicades, però bueno, hem tret endavant.
2: A qui li dediques, en qui penses?
4: Home, a la meva família, a tots aquests grups, que és un grup increïble i això és el principal d'aquest any. Hem estat un grup super, super unit i super guapo.
2: I ara què?
4: Ara, doncs, a segona FEB, no?
2: Perfecte, Rai, felicitats, gràcies.
4: Vinga.
2: Doncs les paraules de Rai Carrasco, anem a intentar buscar algun jugadoret més, a veure amb qui més podem parlar. No sé si tenim massa temps o fins a quan o on podem anar.
5: Tot el que vulguis, tenim tot el temps del món.
2: Perfecte, doncs a veure qui més podem buscar. A veure, estem aquí buscant encara més jugadors. És que està la cosa entre el protocol, una cosa i una altra. Marc, a veure, ara estàs una mica més per parlar?
3: Sí, ja està.
2: Què ha passat aquí?
3: Bueno, hem tornat, la veritat que se'm va fer dur, no? Quan a l'estiu se'ns va dir que no jugaríem a segona FEB. Seré pare, i li vaig dir a la meva dona que el meu fill m'havia de veure jugar a segona FEB i m'ha costat.
2: Un partit que s'ha hagut de competir fins al final, el 30-20 de Puerto de Sagunto que ho clavava tot, també partit per reivindicar-se, no, de l'equip?
3: Sí, totalment, perquè al final crec que pocs partits hem tingut com el d'avui, no? I al final era una final i s'havia de... No volíem jugar demà perquè no arribàvem ja.
2: Després parlem, que recolliu el títol ara. Doncs ara començarà el que és el protocol d'entrega de premi o de tot al Club Bàsquet Prat, el TQCB Prat, com bé diu Megafonia. Que comença ara la presentació de jugadors un rere l'altre, o sigui que doncs això es farà una miqueta no llarg, però bueno, tindrem aquest minutet entre que s'entreguen o no s'entreguen els premis. Aprofitarem també per fer una miqueta de foteta. Ah, clar, estan mirant cap allà. A veure, ens apartem una mica. Però això, Kevin, Valèria, que ja s'ha fet una realitat i que el Club Bàsquet Prat, com a mínim, sobre la pista ha fet la feina i és equip de segona federació.
5: I dir-li al canal FEB que ens han tret la retransmissió ara que comença l'entrega de premis i la celebració, home. Això estaria molt bé poder veure'l, que per sort tenim la feina del Prat Esports, que està desplaçat a Badajoz i ens pot explicar a l'Ivan Conde tot el que està passant. Però home, Canal FEB, ja que és una fase final de l'ascens, que menys que allargar una miqueta la retransmissió i poder veure la celebració.
2: Sí, mira, mentrestant, mentre nosaltres estem amb el mòbil també intentant gravar-la, doncs us explico com els jugadors estan aquí celebrant i com aixecaran aquest cartellet de Bienvenidos a Segunda FEB. Oi, mira que bonic, també l'Edu Perea, que té un paperet amb el nom del Paolo, d'un dels membres de l'estaf tècnic, que va arribar, recordem, a mitjans de temporada, que estava entrenant també a Xile, i que se'n recorden d'ell, també, que ha interactuat molt a xarxes socials amb l'equip i amb nosaltres. Doncs 3, 2, 1... S'ha aixecat aquest cartellet i nosaltres, que també aprofitarem per fer alguna foteta. A veure, coses del directe, i després posarem una miqueta més.
5: Ens quedem escoltant aquest ambient de la celebració del Club Bàsquet Prat mentre se li van fer aquestes fotografies.
2: A veure si podem... A veure, hi ha més paraules i més discursos. No sé què estan fent, el cartell a terra, el cercle central. Ah, van a fer una sardana o una rotllana. A veure, s'està complicant això amb jugadors també.
0: Fem una celebració molt col·lectiva.
5: No et preocupis, Ivan, tu queda't per allà, fes la teva feina i ens avises si tens algun protagonista, si podem escoltar alguna cosa, i nosaltres doncs connectem ràpidament. De moment ens quedem escoltant aquest ambient de la rutlla en el centre del pavelló.

0: segueix, eh? La festa i les celebracions del Club Bàsquet Prat. A veure amb qui més podem parlar per aquí, que hi ha molta gent pendents. A veure, una altra foto.
1: Mamá, estoy bien, pero vamos a celebrarlo, mañana te escribo.
0: Manol, una. Explica'ns, a veure, equip de segona fe.
1: Bueno, es el objetivo con el que empezamos el año y se ha cumplido. Ha costado, no solo hoy, no solo ayer y pasado, sino durante todo el año. Hemos tenido suerte de tener un año muy bueno, no perder, tener una muy buena dinámica, pero esto que se verá, las imágenes y los vídeos, es el reflejo de todo un año de trabajo, fuera también de pista, y estoy muy contento de haber formado parte de un grupo así para conseguir algo así.
0: Sobre todo lo que decís, ¿no? Muy difícil con un equipo tan Dream Team en Liga EVA el conseguir que funcione.
1: Sí, bueno, al final todo el mundo decía eso, pero por lo menos si lo han dicho, aquí estamos, nos han equivocado. Su culpa por no haber tenido un grupo así.
0: Que marxa cap a la foto, a estirar-se.
2: Ivan.
0: Una altra foto. Mira, i demanen que s'apropi l'Arseni Conde. Que clar, sabem que ha operat recentment, doncs...
2: Que no el mantegin, eh?
0: S'ho estan passant bé, una altra cosa no, eh? I ara que ja s'ha aconseguit l'ascens, es pot ben dir que... Bueno... Que la que es prepara per Badajoz és
2: Ivan, petitona, eh? Això mateix, has de preguntar si han decidit ja quina discoteca de Badajoz aniran aquesta nit.
0: Bueno, no sé si discoteca, no sé si tal, o sigui, però sí que n'hi haurà...
2: Algun tardeo o què?
0: Sí, alguna coseta així n'hi haurà, eh? De fet, el club, clar, és la problemàtica també d'aquestes fases de descens, com no sabia si jugava demà o no, no té encara pla de viatge de tornada. Clar. Cosa que els jugadors crec que s'agafaran com si fos això, vamos, que no hi ha pressa, crec.
2: I tu què, t'animes, Ivan? Si et conviden, t'animes a anar a Mails o què?
0: No, nosaltres tenim massa feina. De fet, potser fins i tot hem de seguir el Mollerussa Badajoz, imagina't, o sigui que us alegrin els jugadors, així també, si no estem pel mig nosaltres, poden fer més travessures, que si som.
2: Bueno,
0: ara, busquem
2: que...
0: algun altre jugador.
2: Sí, i tant, ara deixa.
0: Ara sí, busquem. Ui.
2: Avui...
0: Tomás.
2: Doncs mira, ja.
0: Tomás, felicidades por el ascenso.
3: Gracias.
0: ¿Cómo has visto el último partido?
3: ¿Cómo?
0: El último partido, ha costado, ¿eh?
3: Sí, bueno, no nos lo pusieron difícil. Bueno, estábamos aquí, respondimos y bueno...
0: 3 victorias en 3 partidos en las fases, también subiendo por la puerta grande.
3: Sí, claro, bueno, era el objetivo. Creo que cualquier otra cosa hubiera sido un fallo en algún momento. Teníamos que hacerlo y lo hemos hecho.
0: Ha costado el primer cuarto. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo habéis respondido?
3: Sí, bueno, creo que salimos... No creo que salimos tan mal, pero ellos salieron muy bien y metiendo con mucho acierto de 3. Y bueno, había que contestar... Bueno, contestando triples y respondiendo un poco al nivel físico. Y una vez que lo hemos hecho, creo que... Bueno, había partido, pero igual lo hemos controlado bastante bien.
0: Objetivo conseguido, era desde el principio, ¿no? La obligación casi del equipo. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Después también tú estando el año pasado, el hecho de bajar de categoría y ahora al menos en la pista conseguir volver.
3: Claro, no, es mucha ilusión y todos estamos muy, muy felices de haberlo conseguido.
0: ¿Se lo dedicas a alguien?
3: Sí, bueno... A mis padres, que les encantaría estar aquí para verlo. A mi esposa también, que no está muy lejos, está en Lisboa. Y al Club del Prat, que siempre me hace ilusión tener éxitos con el club.
0: Muchas gracias, felicidades. Gracias. Las paraules de Thomas Smallwood. Ara també hi ha foto individual del cos tècnic. Doncs això, la celebració que es va allargant sobre pista. Recordem que... No d'aquí, mira, també ara han posat el cartell de Paolo, també han posat Víctor. També en el cas de, si no m'equivoco, del Víctor Lainez, del doctor de l'equip. I doncs això, que la cosa es va allargant, a veure també quan podrem tenir doncs a Maribel Campo, per exemple, a més protagonistes i a més declaracions, però nosaltres que anem seguint buscant, a veure si podem parlar amb algú més. Adrià, felicitats.
4: Moltes gràcies.
0: Com has vist el partit avui?
4: Hòstia, més complicat del que ens imaginàvem, però bueno, hem sabut patir i l'hem tret.
0: 3 victòries en 3 partits, només el -6 aquella Mollerussa. Al final, temporada també de mèrit, no?
4: Temporada molt mèrit, la veritat. Superorgullós. Hem sabut patir, hem sabut jugar contra nosaltres mateixos molts partits i al final hem aconseguit el resultat que volíem.
0: Has fet molts números en aquestes fases, però què ha passat amb els ferros?
4: Estan molt durs. Entre això que la pilota bota molt, jo crec que és culpa de la pilota. Però bueno, no, sóc dolent, ja està, res més.
0: Ara què?
4: Ara celebrar.
0: Com?
4: No es pot dir, no es pot dir.
0: Li dediques a algú l'ascens?
4: A uns pares, clar que sí, al meu gust.
0: Perfecte, felicitats, gràcies. Les paraules d'Adrià Codinachs. Mira, ja hi ha videotrucades i una miqueta de tot. I per tant, doncs això, anirem buscant també els protagonistes. Joan, bona, felicitats.
5: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
5: Molt bé, molt content per la victòria i per l'ascens.
0: No ha sigut fàcil, el darrer partit?
5: No. Ha sigut difícil, però aquest equip pot amb tot i ens ho hem merescut.
0: Com has viscut tu també aquesta temporada, que al final ha acabat en bona notícia amb ascens?
5: Doncs molt, molt bé. M'he trobat molt, molt a gust aquest equip. He après molt d'aquests, m'han ensenyat molt i he escoltat molt i això m'ha agradat i s'ha pogut aconseguir l'objectiu.
0: I a més ho parlàvem amb els teus pares, dels poquets pares que han pogut venir i que no només avui a Badajoz, sinó que el Joan Busquets estan allà a la dreta sempre animant i sempre aplaudint-te, no?
5: Sí. És un gran suport per mi i els meus pares i ha sigut una cosa molt bona que hagin pogut vindre fins aquí.
0: A qui li dediques?
5: A la meva germana que no ha pogut vindre.
0: Gràcies, Joan, felicitats.
5: Merci.
0: Les paraules de Joan Omuaruna. A veure, que ens pregunten... Després. Estem aquí, doncs, també allò de gestionant, a veure qui pot parlar, qui no, però bueno, ja hem pogut parlar amb una bona quantitat de jugadors i això, festa completa aquí a Badajoz. De fet, mira, ara baixa la megafonia, petit símptoma, no dic que ens hagin de fer fora, però no quedarà... No quedarà gaire temps. Nosaltres que sí que aprofitarem per fer una mica el canvi de material, per agafar també el mòbil i en breus instants intentarem parlar també en directe amb Mario del Campo per posar una miqueta punt i final a aquesta celebració del ascens del Club Bàsquet Prat aquí al pavelló de la Granadilla, per això, després ja de les rotllanes i de tot, baixar una miqueta perquè, bueno, de fet s'haurà l'equip de canviar, haurà de després, doncs, passar segurament per hotel. I ja per últim sí que haurà de, doncs això, de fer el que vulguin. Ja veus, Kevin, que hi ha molt de secretisme, que no volen tampoc explicar res.
2: No, i això sempre és bon símptoma, Això és que ho passaran bé segur. Gràcies, Ivan. De seguida tornem amb tu quan tinguis el Mario del Campo amb aquest baile inolvidable que tancava amb la festa al pavelló de la Granadilla. I és que ha estat un baile inolvidable aquest del Club Bàsquet Prat, 3-3 en aquesta final, fase final de l'ascens que han aconseguit a Segona Federació. Nosaltres que posem una miqueta de música, també us deixem gaudint dels típics temazos del Prat Esports Directe, però no marxeu, perquè de seguida tornem amb les declaracions de Mario del Campo, algun altre protagonista que puguem tindre per viure aquesta festa del Club Bàsquet Prat que, com dèiem, aconsegueix la tornada a la Segona Federació. Fins ara!

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
2: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Tornem al Prat Esports directe i tenim ja a l'Ivan Conde amb Mario del Campo. Ivan.
1: Doncs sí, estem a punt ja, acaba de sortir a l'entrenador del Club Bàsquet Prat, per tant, doncs això, doneu-nos 30 segons per acabar també d'ubicar tot el tema de xarxes, etc. I en res, també segur que li va bé 10 segonets d'aire estar també l'entrenador del Club Bàsquet Prat mirant el mòbil, segur que moltes felicitacions, molts whatsapps després d'aconseguir aquest ascens a segona FEB. A veure, ens col·loquem, 3, 2, 1... Mario, felicitats, primer de tot, ascens històric a segona federació. Com has vist, comencem pel principi, aquest darrer partit, que sens dubte ha sigut el més competit dels tres.
2: Sí, la veritat és que ells han començat increïble. Ficat 30 punts al primer quart, una mitja de 120, i 6 triples. O sigui, portaven un encert del 50% amb els triples, que era una autèntica animalada. I bueno, hem intentat, a base d'ajustar darrere, de ficar-nos una mica més agressius, ficar-nos al partit, a poc, fent coses que teníem entrenades, i a poc hem pogut reduir aquest avantatge que teníem de 10 punts a sota i ens hem pogut anar enganxant al partit.
1: Però després amb el temps també s'ha vist que portes a un tot la que la defensa ha millorat, que sempre insisteixes, sobretot a tercer darrer quart, és que ja no executava ni jugades, no? Buscava llançaments com podia, una mica parla també de la capacitat que té aquest equip d'ofegar els rivals.
2: Sí, la veritat és que sí, hem fet bona rotació, tothom ha pogut participar, hem estat bé darrere, els hem deixat amb poca anotació, però l'encert al principi era brutal. No? El normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha cregut en tot moment i molt content, la veritat.
1: Què és el que més t'ha agradat de l'equip en aquestes fases?
2: Bueno, doncs potser avui, que el partit s'ha posat molt, molt costa baix, no? Estàvem 12 a baix o 10 a baix, i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
1: Portem, no sé si són 7-8 mesos parlant des d'aquells primers entrenaments de nou objectiu ascens. Ara que s'ha aconseguit, com et sents?
2: Em sento molt feliç, 8 mesos i mig, molt, molt feliç. És molt difícil pujar un equip per un entrenador des del primer dia, tothom amb bona fe i amb mala fe, i la gent que t'estima i la que no t'estima, has de subir, és molt difícil. I ho dic a tothom, des dels meus pares al president, a la gent del Prat, als jugadors, és molt difícil el cartel de favorito i luego sala a torear. I bueno, quan ens hem ficat ho hem pogut fer, però no ha sigut gens fàcil. El que digui que els pugui treure mèrit o que era fàcil, o no sap de bàsquet o no ens estima en cap moment, ni a mi ni al club.
1: Bueno, començant per aquest partit, no? Sobretot el duel final, el decisiu, on hi ha hagut moments difícils.
2: Sí, ha sigut molt difícil, ells han preparat molt bé el partit, ens han corregut molt, han estat acertats, un equip molt físic, molt agressiu, els àrbits també han permès més de la compte, però bueno, ara el que toca és celebrar-ho i estar tots junts i no treure mèrit a el que hem fet.
1: Alguns jugadors ens deien que no es pot saber res del que passi a partir d'ara, o altres que demà, que no es compti amb ells per fer res.
2: Sí, que no es compti a res, perquè el que passi aquesta nit se queda en Badajoz, el que passi esta noche en Badajoz vale todo, sí, a celebrar-ho i amb moltes ganes d'estar amb ells i com es vulguin celebrar, doncs endavant.
1: Li dediques a algú l'ascens?
2: Bueno, li dedico pues, a la meva família, a la meva dona que està, al meu sogre, a la UBI, per ella.
1: Deixem uns segons també perquè, bueno, Mario, moltíssimes gràcies, felicitats per l'ascens i ara a gaudir-ho.
2: A vosaltres.
1: Doncs les paraules de Mario del Campo, com ja heu pogut escoltar en aquesta darrera resposta emocionat, no preteníem tampoc doncs que s'emocionés d'aquesta manera, no? Sempre emocions en positiu. No érem del tot conscients, també, a part, des d'aquí enviem molts, molts ànims també a la família, i que segur doncs, que bueno, aquesta notícia sempre, per poc que sigui, doncs segur que ajuda també els éssers estimats a tenir un petit somriure. En qualsevol cas, les paraules d'un Mario del Campo satisfet amb la feina que ha fet l'equip després d'assolir de tancar aquest ascens a segona federació.
0: Doncs sí, Ivan, molt emocionat. Sempre aquests moments són molt emotius, però si a sobre doncs, estàs vivint alguna situació personal complicada, doncs es multiplica, no?, aquesta emoció. A una temporada que ha estat molt bona del Club Bàsquet Prat, però no per això, per als bons resultats, no se li ha de treure tot l'esforç que això comporta, no?, i tots els sacrificis durant l'any, i doncs al final el compte ha acabat amb el millor final possible, que és aquest 3-3 en la fase final i la consecució de l'ascens a segona FEB. No sé si vols afegir alguna coseta més, Ivan, abans d'acomiadar la connexió.
3: Hola.
0: Hola, Ivan, s'escoltes?
3: Ai, perdoneu, oi, espero que no hagueu deixat que hem pujat, acabem de pujar a l'autobús, espero que no estigués, no hem dit res estrany, però que no...
0: No, a veure, això de que anireu de festa tots junts i que ja teniu les ampolles de ron reservades i tal, això no s'ha escoltat, no et preocupis.
3: Vale. Bueno, d'això hi ha una intrahistòria molt, molt interessant en això, però bueno, com ha dit el tècnic del Club Bàsquet Prat, el que passi aquí quedarà aquí. També és la cosa bonica de les competicions esportives. Res, si no teniu alguna cosa més a comentar... Fa una calor horrible aquí a l'autobús i també ja estem en territori prohibit per emetre, podríem dir, o sigui que si teniu algun dubte d'alguna coseta més, dieu, si no, ens acomiadem ja la connexió des de Badajoz.
0: Res, Ivan, moltíssimes gràcies per la feina. Aquests 3 dies que em costa que han estat molt intensos a Badajoz, però també molt divertits, no?, des d'una perspectiva professional. Els que ens agrada això, doncs aquests són els tipus d'esdeveniments que més ens agrada doncs cobrir com a periodistes. Així que res, moltíssimes gràcies i enhorabona per la molt bona feina feta. Esperem que demà puguis escoltar el programa, que puguem celebrar també la victòria de l'Associació Esportiva Prat i que encara doncs tinguem un parell més de programes aquesta temporada per gaudir junts.
3: Doncs sí, és ara mateix l'únic objectiu, eh? Aquí alguns celebraran i jo l'únic que estic pendent dels horaris de retorn per com a mínim poder escoltar el Nil Pierre, el Manolo, a tu i a la Valèria en aquest partit tan important de demà, per veure si podem tenir una altra celebració d'aquí a 14 dies. Que vagi molt bé, adeu.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Ivan Condé, nosaltres que acomiadem ja aquest Prat Esports Directe.

Acomiadem aquest Prat Esports Directe, on hem viscut la victòria del Club Bàsquet Prat i l'ascens a segona federació. Recordem que demà tenim de nou programa a 4:45 per viure la tornada de les semifinals del playoff d'ascens a tercera federació, on el Prat buscarà ficar-se en la final davant Poble Mafumet i o Rubí. I doncs jugarà davant el Sant Mauro aquesta tornada de les semifinals al Sagnier amb l'avantatge d'un gol aconseguit en l'anada. Gràcies, com sempre, per participar en directe en el programa amb el hashtag Prat Esports Directe, per compartir aquest emocionant partit amb nosaltres, i us esperem demà per viure, tant de bo, una nova victòria dels conjunts pretencs que ens apropi a un segon ascens, que seria la millor manera de tancar aquesta temporada al Prat Esports Directe. Gràcies, com sempre, gràcies a la Valèria. Ens escoltem demà i, com sempre, us esperem aquí al Prat Esports Directe. Bye, bye!

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
1: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

Així, entrem en matèria. Benvinguts. Un dia més començarem el repàs per un tema d'actualitat que implica un sector com el de les llibreries. Els llibreters i llibreteres consideren que algunes pràctiques actuals a la cadena del llibre posen en risc la seva supervivència. D'aquí el crit d'alerta que han llançat a través del gremi de llibreters. Per parlar del tema vam anar fins a Badalona, on ens va atendre la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Amb ella va parlar amb Martí Villegas. Continuarem pel món de l'esport femení, perquè no només de les Champions del Barça viu l'afició. Aquesta setmana ens va visitar César Noguera, entrenador del futbol sala Sabadell femení, equip que ha anat creixent fins a la segona femenina. Del tarannà de l'equip i de la seva evolució va parlar Sergi Parc amb el seu entrenador. I acabarem a Castellà del Vallès per recuperar una iniciativa ben curiosa i estimulant, la primera batalla de bandes de swing. Marina Antúnez va parlar amb Jordi Chamanel, un dels músics de la Castellà Swing Band i impulsor d'aquesta batalla conjuntament amb l'Ajuntament. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha posat el crit al cel perquè la seva situació els preocupa. Denuncien que hi ha algunes pràctiques actuals a la cadena de llibre que posen en risc la seva supervivència. En parlem amb la Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Què tal, Laia? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Just fa un mes que vam parlar sobre la Diada de Sant Jordi, el dia més important de l'any per vosaltres, per les llibreries. Ara, en canvi, poseu el crit al cel per denunciar el futur que us espera si seguim així. Quines pràctiques posen en risc la vostra existència?
2: Sí, des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha fet una campanya en la qual tant Mitja Mosca com altres llibreries també de Badalona doncs s'hi han adherit i n'estem fent difusió, que més que res el que vol és conscienciar sobre els perills que viu la cadena del llibre i com aquestes formes de consum i aquesta forma, bueno, sí, de bàsicament com comprem els llibres pot afectar a la llarga les llibreries i la presència de les llibreries doncs als nostres carrers, als nostres barris, i com això fa també el com llegim, no?, i els llibres que ens arriben pot canviar també.
1: Quins són els punts de venda de llibres, a banda, evidentment, de les llibreries més recurrents avui en dia i que estiguin fent mal al sector?
2: Home, sens dubte el que es pot destacar que fa més mal a les llibreries és punts de venda com tipus Amazon, no? De dins del que se'n diu les llibreries, no? Parlem de la cadena del llibre. La cadena del llibre són tots els elements, les baules, que fan que existeixi un llibre, no? Podem parlar des de l'autor, l'editor, el distribuïdor, la llibreria, no? Són un seguit de cadenes que el que permeten és que hi hagi tot un seguit d'agents que visquin d'això, no? Que també permeten també que siguin llibres que siguin ben fets, de qualitat, i que permetin la bibliodiversitat, no? Vull dir, amb la bibliodiversitat què vull dir? Que si fem que aquesta cadena sigui àmplia, que tothom s'hi pugui dedicar, que si tothom pugui viure d'això bé i no ens saltem aquestes baules, fem que el llibre sigui ric, no? Que puguem tenir molta varietat de llibres per on triar. Si fem que sigui només el mercat qui triï això, al final ens veurem abocats a que sempre tothom consumirà el mateix, i més en un món on cada vegada, no? Doncs si comprem per segons quines plataformes, és més algorítmic tot i depèn més d'això, del rendiment, més que no pas de la qualitat literària o del cuidado que fem, a part de no només parlar de valor que tenen les llibreries, com per exemple doncs, lloc de trobada de barri, no? de contacte humà, per exemple.
1: I què està fallant a la cadena del llibre?
2: Aquesta campanya el que vol posar

0: valor, no? És les pràctiques que poden ser bones i que també poden enfortir aquesta cadena del llibre i també posar una mica atenció en aquelles que fan que es debilitin. Per exemple, podem dir que pot fer que es debiliti la cadena del llibre doncs saltar-se el pas de comprar llibreries, no? Però també altres, doncs, potser menys òbvies, com que, jo què sé, ajuntaments, no?, facin licitacions per comprar biblioteques i no es doni prioritat a les llibreries de barri, sinó a empreses que estan a altres llocs de l'Estat, per exemple, no? O, per exemple, que les escoles comprin directament els llibres de les editorials. Això, per exemple, és una baula que és important per les llibreries, perquè crea que no només que les escoles comprin a les llibreries, no?, que sempre enforteix a les llibreries, sinó que crea un diàleg entre escoles i llibreries de barri, que si les escoles compren directament, per exemple, les editorials, aquest diàleg, no?, es trenca, no? Llavors, bueno, són petites accions, no?, són petites coses en què cada una dels implicats en aquestes baules ens podem anar fixant per no debilitar, no?, aquesta cadena i fer que tant llibreries, però també les baules que hi ha entremig, quedin enfortides.
1: Ara volia repassar punt per punt aquestes possibles solucions que, o els problemes que heu detectat concretament punt per punt, però pel que estàs dient, el que interpreto és que, com a molts altres sectors, el que està passant és que estem perdent el comerç més local, no? És a dir, la llibreria, com l'hem conegut tota la nostra vida, diguem que se l'estan saltant i l'estan deixant arraconada per passar aquestes grans plataformes, no?
0: Exacte, hi ha una part d'aquesta campanya que pot ser extendible a moltes altres sectors, i molt al sector, doncs, al petit comerç. Vull dir, el fet de que Amazon, dic Amazon perquè és el gran referent, que tenim, afecti a les llibreries, afecta també a molts altres petits comerços, Sí que és veritat que el llibre té unes certes particularitats que fan que saltar-se aquesta cadena sigui una mica més, argumentalment, sigui més difícil de defensar. Per què? T'explico. El llibre té el preu protegit aquí a Espanya, val? És a dir, que un llibre et costa el mateix a la llibreria com a Amazon, o al supermercat, o a la llibreria A, la llibreria B o la llibreria C. Tot està el mateix a tot arreu. Llavors, clar, a vegades, i jo també com a consumidora, no, puc dir, doncs em compro això a tal lloc perquè em surt més barat. I podria ser un argument que algú, no, esgrimís per dir, doncs utilitzo certes plataformes o certs mitjans perquè realment hi veig un sentit econòmic, no, una competitivitat. En el cas del llibre no és cert. Llavors, la voluntat de comprar a llibreries realment és una voluntat que és molt fàcil perquè no tens un argument, per exemple, econòmic en contra.
1: Clar.
0: Llavors, sí que és veritat que hi ha moltes coses d'aquesta campanya que jo crec que s'han de fer visibilitzar i s'han de fer visibilitzar més enllà de la llibreria, no? Perquè el comerç doncs de barri és molt important. Però és veritat que en el cas del llibre té unes particularitats que fa que els arguments, doncs, siguin, la veritat, siguin encara més forts, no? El sentit de conscienciar de que no és tan diferent comprar a la llibreria com comprar a altres llocs, i en canvi els beneficis que a la llarga tindrem de seguir comprant en llibreries, doncs són molts més. Serà no perdre, doncs, gent que t'atengui, serà no perdre professionals que sàpiguen de què et parla, que no et parlin com a algoritmes, no? Tot això, doncs, bé, és un bé afegit que, lògicament, podem trobar en molts altres comerços, però en el cas de llibreria, per exemple, en el cas de nivell econòmic, sens dubte no hi ha competició possible.
1: Clar. Just ara ho explicaves, que és la llei del llibre, és a dir, el que deies, que el preu per un llibre és el mateix a qualsevol establiment. Per tant, és il·legal aplicar descomptes en llibres.
0: Correcte. Una pràctica que el Gremi de Llibreters està amatent, que no se salti, és aquesta. La llei del llibre estableix que el preu del llibre és protegit, va determinat per l'editor, i només es pot aplicar com a màxim un 5% de descompte sobre el preu del llibre. Que aquest 5% de descompte, moltes vegades, moltes llibreries donen targetes de fidelització o el que sigui, no? El màxim és aquest. Hi ha algunes excepcions, per exemple, el dia de Sant Jordi, que pot ser un 10, o amb vendes institucionals, que pot ser una mica més. Però a públic general només pots tenir un 5% de descompte com a màxim, no? Llavors, el que sí és que quan des del gremi es detecten, doncs, que aquesta pràctica no es respecta, doncs s'intenta denunciar i s'intenta estar amatent de que no se salti, perquè realment és el que protegeix de que les llibreries siguin competents.
1: Recuperant amb els punts que has comentat anteriorment sobre sobre les, el que heu detectat des del gremi de llibreters que s'està fent malament, aquestes pràctiques que s'haurien de regular. Has comentat que les licitacions i els concursos públics de compra de llibres són un dels fenòmens que denuncia el gremi. És a dir, són biblioteques que han de comprar llibres per omplir les deixes, però com funciona aquest procés de compra?
0: Doncs licitacions, lots de compres de llibres, i s'han de complir, bueno, com amb moltes altres compres, no?, institucionals, s'han de complir una sèrie de requisits. Què passa? Que al nivell de puntuació hi ha grans empreses que s'han especialitzat en presentar-se en aquests concursos i que tenen, doncs, molta més competitivitat a l'hora de presentar, doncs, millors ofertes, no? I una de les coses que reclama des del gremi és que es tinguin valor al treballar en proximitat, és a dir, que doni més punts, diguéssim, que una llibreria de barri de prop de la biblioteca on es fa licitació, doncs obtingui més punts. D'acord. I així també permetre que siguin les llibreries de barri qui es supleixin, doncs, de llibres a les biblioteques més properes.
1: No sé si l'analogia que et plantejaré ara és semblant al que proposeu, però és com si jo, en lloc d'anar a fer la compra al colmado que tinc a sota casa, anés al macro i m'aprofités d'aquests preus més econòmics, però en el cas del sector del llibre això està prohibit, perquè la cadena del llibre diu que tot ha de valdre el mateix, no?
0: A nivell de preus sí, però per exemple hi ha altres coses a nivell de licitacions que sí que et fan guanyar punts enfront d'altres empreses, com per exemple que tinguis personal, X personal, o que alarmis els llibres, o que els cataloguis, vull dir, ja, això quan surten les licitacions hi ha tot el seguit de regulacions i de coses que demanen, i tu vas guanyant punts en funció de quantes coses pots complir. Llavors, com si diguéssim explicat així una mica, no? Una de les coses que es demanin és que una d'aquestes coses que més es tingui en valor a l'hora de guanyar una licitació és la proximitat.
1: Clar.
0: Lògicament, per preu, doncs no pots competir gaire, perquè ja hem dit que el preu està fixat i que els descomptes estan fixats, però sí que hi ha altres elements que es tenen en compte a l'hora de guanyar una licitació, que aquest sí és on es podria, doncs, afavorir a cert sector, a certes empreses, en comptes de certes altres. I que amb una biblioteca de Badalona, en comptes de servir-li una empresa que està a Galícia, li servís una llibreria que està a Badalona.
1: Clar, sí, sí, sí. I quan no es regula o quan no es compleix això, doncs és aquí on hi ha el problema. Un altre dels...
0: No és res que sigui il·legal el que estan fent. El que passa que tu pots fer polítiques en favor o en contra.
1: Clar, clar, clar, clar. És a dir, per afavorir el comerç.
0: I des d'això és el que es demana el gremi de llibreters. Vull dir, que aquestes pràctiques es tinguin en compte per enfortir la cadena del llibre i per enfortir les llibreries.
1: Un altre dels punts que posava en valor és l'àmbit de l'educació. On compren les escoles els llibres? Està passant que els compren, doncs, això, a grans plataformes i no a les llibreries? És a dir, abans es compraven a les llibreries?
0: Normalment, abans, més antigament, no? A una de les grans campanyes per les llibreries era el llibre de text i eren les compres escolars. Actualment no, perquè una de les baules que s'està trencant és que les editorials venen directament a les escoles. Què fan les editorials quan venen directament a les escoles? Que se salten dos cadenes entremig, la del distribuïdor i la del llibreter, quan venen directe a les escoles. O les AMPAs compren directament els llibres a les escoles. O les escoles compren directament els llibres de text, no?, a les editorials. És il·legal? No és il·legal. Ara t'estàs saltant, doncs, això, dues baules que s'estan entremig, doncs, que s'estan, doncs, no només diré que no se n'estan traient un rèdit econòmic, no?, i que per tant s'estan empobrint, sinó que a més, jo, per exemple, nosaltres des de la llibreria, no?, treballem amb escoles, amb aquelles escoles que estan conscienciades, i veus que hi ha un fruit arran de treballar amb les escoles directament. Per què? Perquè un editorial, quan treballa amb una escola, li presenta el seu únic catàleg. Jo, com a llibreria, conec tots els llibres de totes les editorials. Quan una escola em ve i em diu tinc tal necessitat, jo no només li oferiré els meus llibres com a editorial, sinó que li oferiré un ventall amplíssim, els escoltaré, creem, doncs, maletes bibliogràfiques plegats. Vull dir, hi ha un diàleg que va més enllà del mer col·locar el que jo tinc en la meva editorial.
1: Clar, perquè no tens cap interès en vendre un llibre concret. Vull dir, tu us ofereixes
0: un llibre en concret. Clar, clar, jo clar. El que vull és que estiguin contents i que agafin allò que amb ells els hi vagi bé per la seva aula, per la seu alumne en particular, no en aquell catàleg en concret que jo tinc restringit. I a més, doncs, amb això crees, doncs, comunitat de barri, els nanos et venen a la llibreria. Vull dir, és més enllà del fet de comprar, és el fet d'això, no? De que les llibreries són llocs vius que fan que, bé, que aquestes baules no es vagin debilitant, no? I saltar-te baules pel camí fa que això, doncs es debiliti.
1: Què podem fer els compradors de llibres habituals o què podem fer per evitar erosionar la feina de les llibreries?
0: Jo crec que com a client final, com a lector final que li agrada llegir, el més fàcil i senzill és anar a les llibreries a comprar. Vull dir, és molt fàcil. tu vas a la llibreria, t'apropes i demanes el llibre que vols o demanes consell, i també ser conscient de que els llibres, per molt que jo en aquell moment no el tingui a la llibreria, en una llibreria actualment un llibre et triga 3 dies laborables en arribar. No és pas tan diferent que si el demanes per segons quines plataformes. Vull dir, mirem el rèdit que en traiem de la forma de consumir, eh? I amb això tampoc no vull ser, jo també soc consumidora de roba i altres coses, i clar, sé que a vegades és difícil, no? Però hem de pensar de que a la llarga, què és el que en traiem? No només en traiem que vaig a comprar un llibre que m'agrada, no? Sinó que és això, és mantenir amb aquest petit gest el fet de que una llibreria segueixi oberta, de que el carrer aquell no estarà un local tancat, que hi haurà una persona que em coneixerà, que sabrà el meu nom, que sabrà els meus gustos, i clar, que tornaré i li podré dir, doncs mira, aquest llibre m'ha agradat, aquest llibre no m'ha agradat. Les llibreries actualment també són llocs on es fan moltes activitats culturals. Molta gent ve i diu, ai, quin club de lectura més maco, quin no sé què, més xulo que feu. Ja, però si no es compren llibres, això no ho podrem fer, saps? Vull dir, i si aquesta anem debilitant la forma de consum i deixant-ho perdre, doncs s'acabarà perdent. No és per ser tan catastròfic, però són aquests petits gestos que ajuden, i jo crec que la campanya va destinada a conscienciar sobre això. I que és important, doncs, que també pensem, no? Doncs en un món cada cop més algorítmic, en què comprar per plataformes o així al final t'acaba produint que tothom llegeix el mateix, la llibreria acaba sent un lloc de repòs, de pensar en coses diferents, de veure llibres diferents, de que et proposin coses que vagin més enllà del que el clic et mana, no? I això és important en un món, doncs, això, que cada vegada estarà més estandarditzat, doncs pensar que hi ha la biodiversitat, l'enfortiment d'aquesta cadena és el que permet de que hi hagi varietat.
1: Bàsicament, fer comunitat, que és alguna cosa que s'està perdent en molts altres àmbits de la societat d'avui en dia. Heu rebut resposta per part d'alguna institució amb aquesta denúncia o plataforma que heu fet des del Gremi de Llibreters?
0: Bueno, des del Gremi de Llibreters s'està fent, ara portant la campanya, hi ha hagut bastant ressò a la premsa i de personalitats de la cultura i tal, que estan donant reforç. I bueno, esperem que sí, que més o menys vagi sent una forma d'això, de conscienciar, sobretot, i de posar sobre la taula, doncs, punts que ja fa temps que des del Gremi es van reclamant, de les biblioteques, del treball amb escoles i tot, però també una mica de que la gent en sigui una mica conscient, i també, doncs, bueno, que sigui extrapolable, doncs, a moltes altres sectors, crec jo també.
1: Doncs tant de bo se'n faci ressò, i tant de bo entre tots ens ho fiquem al cap que hem de tenir en compte el paper de les llibreries, perquè si no, si seguim així, doncs el futur que us espera, imagino que és acabar desapareixent, no?
0: Esperem que no, jo tinc esperança que no, però sí que és veritat que tots en tenim a veure, tant en les llibreries com en altres, doncs a ser conscients que com consumim i com gastem i tot plegat.
1: Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
0: Moltes gràcies.

0: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
1: Temps ara per als esports. Les noies del Barça han visibilitzat el futbol femení amb la quarta Champions aquest cap de setmana, però a escala local també hi ha equips del nivell que tenen un gran potencial. Un d'ells és el futbol sala Sabadell femení, que després d'uns inicis molt complicats, ara està a segona femenina. Escoltem l'entrevista del nostre company Sergi Parc, el seu entrenador.
2: Què tal, César? Com estem? Bona tarda.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Teniu el sènior A a segona divisió, que es diu aviat. Estem parlant de la categoria de plata estatal, segona divisió nacional.
3: Sí.
2: I a més, en el moment de l'entrevista, depèn de, com sempre diem, depèn de quan vegi la gent l'entrevista, últimes jornades de competició, no està feta aquesta permanència, però sí que està a prop. S'ha de lluitar encara, però està a prop.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Amb tot el mèrit que té César, això...
3: Sí, perquè aquesta setmana, si Déu vol, avui juguem amb el colista, amb l'últim equip, anem el dissabte a Saragossa, que solament tenen 3 punts de tota la lliga, i suposo que si guanyem aquesta tenim moltes possibilitats de quedar-nos, moltes, moltes.
2: És una temporada, aquestes temporades de segona divisió, perquè realment aquest equip, aquest senyor del futbol sala de Sabadell femení, les últimes temporades ha estat allò oscil·lant, no?, entre segona sí. divisió, divisió d'honor catalana, sí, sí, que és el grau que està per sota, i passa una mica allò de a segona divisió, temporades de patiment, que s'ha de lluitar molt per la permanència, hi ha hagut anys que no s'ha aconseguit, i a divisió d'honor catalana l'equip sempre està dalt, no?
3: Sí.
2: Aquest any, que s'ha hagut d'afrontar aquesta lluita per baix, s'ha patit, però em fa la sensació que potser s'ha gaudit més que altres anys, no?
3: Sí, no, i hem disfrutat més, hem disfrutat més. Vull dir, hem trobat molts equips que són... Bueno, la categoria és molt forta, però nosaltres, jo estic molt content de la trajectòria. Vull dir que, i si tinguéssim que baixar, que Déu no vulgui, vull dir, les jugadores han donat tot el que tenen. Estic molt orgullós de les jugadores i de tota la plantilla, vull dir, molt, molt orgullós.
2: Com d'important és que l'equip estigui en aquesta home, categoria? És un objectiu que teniu marcat al club?
3: Sí, és molt important. Per, jo, està mal que ho digui com a president que sóc, està mal que ho digui, però parlo molt amb els pares. Ara que estic jubilat, me puc dedicar més. Parlo amb els pares, vaig... Hi ha dissabtes que arribo a Can Balsat a les 4 de tarda i surto a les 10 de la nit, vam xupar tots els partits. I, bueno, i ara estic disfrutant el que no he pogut disfrutar abans perquè per el treball no me lo permetia, per l'hostaleria, no? I bueno, i avui hi ha gent que m'ha preguntat i si baixa, diu, bueno, si baixa, pues, sincerament com hem baixat dues vegades aquesta categoria i aquesta és la tercera vegada, vull dir, pues lluitarem per pujar altra vegada, que el repte és molt gran, però sí, és molt gran i és molt important i estic molt content. Per exemple, parlo amb molta gent vinculada al futbol, inclús de la Federació Espanyola també, que m'han felicitat, i gent que estan vinculada al deport, i estic molt content i molt orgullós de que arriben aquí.
2: Econòmicament, quina diferència hi ha entre jugar a segona divisió nacional o a divisió d'honor catalana? És molta la diferència?
3: Home, puc dir-te que solament a tocar ja se'n van 15.000 euros de, que això no ho tenies davant. I l'arbitratge és molt car. L'arbitratge són 250 euros per partit, que és un dineral. Entonces, clar, això i bueno, el fet de... Després, per exemple, el primer equip, et diré una petita cosa, vull dir, cada fitxa de cada jugador val 200 i pico d'euros, que dic el primer, i l'entrenador 500, imagina't. Solament, que és el que valia en proporció tots els 8 equips que tenim, solament un equip ja es porta això directament. Vull dir, per ser equip amateur i sense ànim de lucre, vull dir, paguem massa diners per tot, no? Ja no te parlo del desplaçament. Bueno, pues, el desplaçament, pues arribem allà i després quan venim comprem pizzas o comprem així, també entra dins intentant, no? I vulguis o no vulguis, pues és un dineral. Tenim una mica d'esponsor, vull dir, tinc que agrair que el Sabadell també, l'Ajuntament de Sabadell, jo no puc queixar-me, parles amb tot el món, es queixa, jo no puc queixar-me, jo tant la regidora com la alcaldessa i el noi que s'ocupa del pavelló, estic molt content. Bueno, content perquè, clar, jo vaig començar a Can Balsac, encara no estava cobert. L'any 92 que vas fundar el club, encara no estava cobert el pavelló, i el conserge en guardava una mica de un matalàs allà, i jo arribava abans i passava el matalàs perquè havia sortit a mirar del terra. Saps? Vull dir, quan vas començar l'any 92, vas començar amb 7 nenes i va ser una altra, bueno, i jo penso que el premi està a aquesta categoria, però està mal que ho digui, ho repeteixo, però si baixem l'equip està per sobre, saps? Per mi està per sobre de la categoria. M'explico. Ja, bueno, mira, jo tinc un entrenador que és el Xavi, que porta molts anys amb mi, porta 17 anys amb mi, i jo soc també molt atípic, no? Te diré una mostra i et riràs ara. Va venir un entrenador fa 3 o 4 anys, que l'últim vegada se va incorporar, i li dic, és que mi equipo Digo, lo más importante no es guanyar. I se queda mirant, com que vol dir que no és guanyar? No, és important, hi ha altres coses més importants. I ara que ha marxat per causes de treball i cosa, m'ha dit, ara entenc el que m'has dit, i és veritat. Mm-hmm. Vull dir, hi ha altre tipus, hi ha un tipus familiar, no? Integrar-se als problemes de les jugadores, parlar amb els pares, vull dir, és un tipus més familiar, no? Vull dir que, aunque sigui important la categoria, que per mi és molt important per la jugadora, però hi ha aquest tipus de relació que és molt maca, no?
2: Aquesta relació familiar que dius, crec que els que de tant en tant anem a Cal Balzac a veure algun dels partits també es veu, no? Amb els sí. equips de la base que van animar, sí, també, sí, no? Es veu sí, aquesta sí. comunió, no? Sí, això, sí, sí, això és del que està potser més orgullós el César?
3: Ahí estem, vull dir, perquè jo he jugat a futbol, he jugat a categories bones, i quan menys he disfrutat és quan guanyava diners. Uh-huh. Guanyava diners però no disfrutava jugant. M'explico el detall, no?
2: Sí, sí.
3: I en canvi ara reconeixo que aquí no cobra ningú, que tot ho fan desinteressadament. També hem aconseguit, per exemple, que la majoria de jugadors que s'han retirat estiguin d'entrenadores, que col·laborin. Una vegada, quan van venir aquí a la ràdio, estaven allà les dues companyes també, i una va dir al teu company abans d'entrar, diu, és que una vegada que entres al següent no pots marxar. I és veritat. És veritat. És veritat. Tinc aquests jugadors que ja s'han retirat per l'edat i estan vinculats al club.
2: Sí, sí. La Txell Llopart, no sé si sí, que no la teniu rondant per allà, sí. no? No sé si està com a coordinadora,
3: sí,
2: no?
3: Tenim la Sara i tenim dir, jugadors que han sigut jugadors ja tenen una edat i estan vinculades, estan ajudant a l'entrenador o estan col·laborant, i això és el maco del Sabadell, no?
2: És que... Està clar. Dit això, César, clar, estem parlant això d'un equip amateur que està a segona divisió, sí. amb el tema aquests dels desplaçaments que comentaves, que per la gent que no ho conegui, que es faci una idea, clar, aquesta temporada, per això, per un equip totalment amateur, doncs anant Aragó, Navarra, Múrcia fins i tot, Comunitat Valenciana, etc.
3: I a dalt.
2: Sí, sí, és a dir, de desplaçaments que tenen el seu cost. Dit això, César, algun cop has somiat amb tenir un equip a l'elit més a dalt? És que al final estem parlant del segon graó del futbol
3: sala
2: estatal.
3: Sí, sí, bueno, final... aquí són tres grups a la segona divisió nacional.
2: Sí, sí.
3: I a nacional hi ha una més. Vull dir, la primera divisió és un grup més.
2: Correcte.
3: Sincerament ho dic amb mà. Vull dir, ara mateix seria parlar per parlar, perquè bueno, la meva il·lusió i tot és quedar mantenint... I jo penso que aquesta categoria en un esport com el nostre és molta categoria, molta. Molta categoria, i mantenir la segona divisió nacional per mi seria molt important i molt maco. Vull dir, seria parlar per parlar, si m'entén, posar a nacional a la primera divisió és impossible, perquè a part ja no és només econòmica, que tens que rodejar d'una quantitat de jugadores que sincerament, ja sé que inclús tinc me l'han comentat que hi ha jugadors que cobren ja, que ja estan cobrant mm-hmm. aquesta categoria, m'entens? I aquí... Clar. Aquí no cobra ningú, al contrari, si alguna vegada tenen que posar alguna cosa inclús. Però bueno, és diferent, no té res. Però jo penso que la meta nostra és arribar aquí. Mm-hmm. I sobretot potenciar. Jo quan mira, ara tens una deuta i t'agradarà. Vaig anar al camp i estic allà a la grada, no? I ve una nena petitona i m'agafa així, i clar, són tantes, no sé el nom. Diu, què passa, carinyo? Però sí, si et quedes a veure el partit, et dedicaré un gol.
2: Mira.
3: Però sí, eh? Sí. Uh-huh. Bueno, pues, bueno, i la meva dona, que no va venir aquest partit, digo, nena, ja hi aniré, pues, digo, mira, pues, vas a començar i tiro allà, no? I surt al camp la nena i amb el suy así, haciéndome que me va a dedicar un gol, no? Són aquelles coses que t'omplen,
2: El va marcar César o no?
3: Sí, va marcar. Va marcar
2: varios. I te l'ha dedicat?
3: Sí, va marcar varios. No? Però són aquells petits detalls, no? O parles amb un pare, una mare, i et diu, i tot això ho explico perquè la gent sàpiga fins a què punt, no? T'explica i te dice, César, així pots parlar amb la meva filla, home, que no sé què, vull dir, ja no es fa solament de president, així m'entens?
2: Sí, sí,
3: perquè
2: sí.
3: Té una edat, eh? Tinc nenes de 8 o 9, 10, 12, 14, hasta, no? I a vegades alguna noia ve, però sí, podes hablar, així m'entens? I hi ha aquesta familiaritat, i aquest que és molt maco, això.
2: Ara que em parles precisament d'aquesta passió que tenia aquesta nena,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí,
2: també,
3: sí.
2: El seguiment del futbol sala Sabadell ha augmentat amb el pas dels anys o és una cosa que creus que està costant?
3: Et diré que el pavió s'ha quedat petit. Amb això tenim prou. Vull dir, el pavió que han passat s'ha quedat molt petit. Vull dir, tenen en compte que està tota la gent... Jo inclús hi ha vegades que no me sento perquè se senta algun pare que ve més, no? I vull dir, la gent està aixecada de peu allà perquè no hi ha puestos suficient. Amb això, més clar, no... El dia i Sabadell també va sortint bastant, perquè hi ha una vinculació. Tenim un del dia i Sabadell que era la seva mare va fundar el club amb mi, mm-hmm. la Calora Rodríguez, i aquest
2: sí,
3: va...
2: Sí.
3: Vale. Bueno, pues aquest també va sortir molt el dia i Sabadell. Surt molt el dia i Sabadell. I bueno, ja dic, bueno, jo no vull queixar-me, tant el dia i Sabadell com ara vosaltres i l'Ajuntament, jo estic molt content, vull dir, jo sé, parles amb moltes entitats i tot tenen queixes, no? I jo pues tinc que reconèixer, mira, li vas dir a la Marta, que marxem del Kennedy i faria falta, i en dos o tres dies ja em va buscar allà a Can Balsat un despatxet molt maco, el puesto, i em va dir textualment, això és casa vostra, i és veritat, perquè portem allí però sense que se va fundar el club.
2: Parlem del pavelló.
3: Sí, sí, sí.
2: Ah, César, estava pensant, crec que mai m'havien esmentat tant el diari de Sabadell tant en una entrevista, eh? Però una abraçada també pels companys sí, del, sí. del diari. Parlem del pavelló, ja que estaves parlant també dels inicis de com era que el Balzac sí. també i de que ara s'està quedant petit. Estem a l'espera d'aquesta reforma tan esperada,
3: sí,
2: no, César?
3: Sí, si no passa res,
2: com està aquest estat?
3: Nosaltres acabem la Lliga el dia 16 del mes que ve
2: sí.
3: i el dia 18 comença les obres.
2: És a dir, esperant que s'acabi la Lliga ja...
3: Vale, comença les
2: ja obres.
3: El problema, bueno, demà tenim reunió, que la Maria Ixell de reunió i amb el Xavi, bueno, no sé si anirà a parlar l'Ajuntament, que això ho porten ell, pues tenim reunió i, bueno, jo sincerament no vull posar-me el posto de l'Ajuntament, però tindrem un problema gran, perquè s'estan parlant de 4 o 5 mesos, d'obres.
2: Per tant, les competicions hauran començat i vale. les obres no hauran acabat.
3: I el problema qual és? Que no parlen solament, parlo de handball i del bàsquet.
2: I del bàsquet.
3: I estem parlant de 30 i pico d'equips, Jugar i entrenar. On fotarem el 30 i pico d'equips?
2: T'ho pregunto a tu, César.
3: No ho sé.
2: Teniu alternativa de moment o...?
3: Bé, el que estic clar és que l'Ajuntament se buscarà la vida i es fotarà a pavellons. Això ho tinc clar. Igual es fot el primer equip al pavelló nord. Després, per exemple, els equips petits de cara a l'hivern o per l'estiu, bueno, a millor el setembre, que es fa bon temps, poden jugar fora a un col·legi o el que sigui. Però jo penso que l'Ajuntament ja ho té... Bueno, ara, qual és la... Ara fem reunió, ja dic, la setmana que ve o aquesta setmana. Portarem el calendari quan surti, presentarem l'Ajuntament i va, fot on puguis.
2: Sí, sí, clar.
3: Ara, al pavelló li feia falta, al pavelló tenia moltes mancances, i li feia falta, i penso que serà una bona opció. I mira, el fet de que juguem nosaltres, i el bàsquet, i perquè mira, hi ha una cosa molt curiosa que mai entenc, que jo, algun dia la preguntaré a l'Ajuntament, i ara, igual, quan l'escolti, em diran, és casualitat que els tres equips que juguen allà són tres Sabadell. I vestim els colors de Sabadell. Yeah. No sé per què ha vingut això.
2: Sí, sí.
3: Jo després d'estar allà 30 i pico d'anys, i tu també te l'imagines, no? Vull dir, el handball, el bàsquet, nosaltres vestim el Sabadell i es diem Sabadell, els tres equips.
2: Sí, sí, és a dir...
3: És curiós,
2: tant
3: no?
2: el futbol Sabadell femení com el Creuol de Sabadell handball, com el Creuol de Sabadell bàsquet, van arraquinats com el centre d'esport Sabadell, perquè la gent no ho entengui.
3: Mira, l'altre dia que m'han fet l'entrevista a Terrassa m'ha preguntat, per què no hi pot canviar altre nom? Vas posar color, no sé... Digo, no, perquè jo he estat vinculat allà al Sabadell, tota la vida he tingut el bar aquí, i a mi, jo estic orgullós de portar el nom de Sabadell. Soc fill de Terrassa, però ja estic més... Bueno, aquí, estic més dies aquí que allà. Ahir vas tenir la reunió aquesta, ara avui aquí, demà, dissabte, vull dir que estic més aquí a Sabadell que a Terrassa, no?
2: Digo, César, digo, ets més sabadellent que
3: no,
2: a
3: Areng,
2: eh? No,
3: que estic molt orgullós i tot, mira, de venir de caminant, que aparco ja al costat del bar, no? Tenia el bar jo, aquí, pues em paren 7 o 8 vegades, em paren gent que, clar, m'he tirat 51 anys allà.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I tota la meva vida, tant a nivell esportiu, ha sigut allà, no? I estic molt orgullós de Sabadell, no?
2: Està
3: molt,
2: clar. Per cert, què tal la convivència amb la gent de l'handbol i del bàsquet? És bona o no?
3: Sí, no tinc un problema. Sempre algun jugador, tu tens molt jugador, jo també tinc jugadora, sempre, però ja, bé, portem molts anys junts allà i és una convivència bona. Si problema, sempre hi ha algú o alguna jugadora o un jugador que pot sortir del puesto, no?
2: Sí, sí, clar.
3: Però això és normal, això passa a qualsevol puesto. Penso que no. Amb el president no, ni hem fet reunió ni res. Ara, per exemple, estem més junts, els tres, estem més ajuntats de cara al problema que tenim ara, no?
2: Sí, sí, ara, clar, les tres entitats, sobretot...
3: Però vull dir, jo estic molt orgullós i ara no puc queixar-me de que aquesta remuneració li fa falta i estic molt orgullós de que se faci això.
2: Sí, t'anava a dir això, César, no? La sensació aquesta de preocupació en el curt termini, de veure com es reubica tot ara,
3: sí,
2: mentre
3: sí.
2: duïn les obres...
3: Bueno, però val la pena
2: però,
3: passar per aquí.
2: Totes les entitats, em sembla, quan hem anat parlant amb vosaltres en els últims mesos, sí. allò de... sí, ara serà un problema a veure com, on
3: puntual.
2: Juguen els equips, però és que és molt necessari, sobretot, per exemple, vosaltres, sí. que ho comentàvem ara també fora del plató de César, sí. El tema de les goteres... Evidentment us afecten a tots els equips, però vosaltres, amb el Senior A, que el teniu a Nacional, quan ve algun equip de fora...
3: Bueno, mira, perdona, et diré, l'últim partit que van jugar a casa,
2: sí.
3: el delegat va venir a parlar amb mi, el delegat, el Xavi, va venir a parlar amb mi, que també diu el Xavi, i diu, però sí, hem tingut que firmar un paper perquè havia goteres i estaven, vull dir, estaven netejant amb una mica toalloles allà al costat, i l'àrbitre va dir que firmessin un equip contrari i nosaltres com els responsables si passava alguna cosa. Vull dir, imagina que supera el partit. És una putada, parlant malament. I a part la imatge que donem, a mi sap molt greu, perquè ara estan trepitjant Saragossa i països i pobles que són molt més petits que Sabadell i tenen uns pavellons, tu, que ha de ser acollonit el pavellon que tenen.
2: Sí, sí, sí.
3: Però bueno, si el pavelló està com està, però que no tingui humitat, vale, però que tingui gotera, claro, és un problema que això ve abans que estigués la Marta, vull dir, estem parlant de 7 o 8 anys a darrere, que no ve d'ara el problema, és un problema que ve d'abans. i s'anava passant i passant, i claro, i és molt maco, com repeteixo jo, que tot el món sí, home, enhorabuena, enhorabuena per tota la categoria, i després que te suspenden un partit perquè hi ha goteres en el campo. Ara tu dius, la costera ha sortit avui, vale, però estem parlant de 8 anys darrere, i jo penso que ara l'Ajuntament, i ja dic, i retorno a dir el mateix, estic molt content amb això.
2: Doncs pendents a veure que vagin dins dels terminis i que s'acabi, sí, a temps, sí. I que bé, que al final hagueu de moure-us el mínim de temps possible de Cal Balzac.
3: Sí, perquè és casa nostra, és casa
2: perquè,
3: nostra.
2: Exacte, perquè és casa vostra, tant per vosaltres com per la gent de l'handbol com del bàsquet.
3: Sí, igual, igual.
2: César Noguera, gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: A les 5 i 3 de la tarda reprenem aquest Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora i anem a conèixer una de les entitats de Castellà del Vallès. Us parlem d'un dels promotors d'aquesta iniciativa, el Jordi Chamanel, que és un dels músics del Castellà Swing Band, un dels membres impulsors de la primera ballada de bandes de swing conjuntament amb l'Ajuntament. És a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música i ho fem per parlar-vos també d'una novetat. A Castellà del Vallès, el proper dissabte 30 de maig, l'Ajuntament i la Castellà Swing Band organitzen la primera batalla de bandes de swing a Castellà. Això serà a l'Espai Firal, a l'Espai Tolrà, amb la col·laboració d'altres entitats també castellarenques i d'altres poblacions veïnes, ja en parlarem, com Vila Barraques, Sona Swing, Swing Copats i Acció Musical Castellà. De tot plegat, avui en parlem aquesta tarda amb el Jordi Chamanel. Ell és de la Castellà Swing Band i doncs una part responsable d'aquesta primera batalla de bandes. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Neix aquesta primera batalla de bandes amb quin objectiu?
2: Bueno, l'objectiu és primer donar la casualitat que aquest any també celebrem els 100 anys de la Sala Savoy de Nova York, on es va començar les batalles de bandes amb les famoses orquestres de Grant Miller, Duke Ellington, tota aquesta gent, i ha donat la casualitat que això portàvem molts anys que ho volíem fer. El que passa que sí que és veritat, és una organització bastant complexa, i bueno, ho vam presentar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament no ens va posar cap mena de problema, al contrari, totes les facilitats del món per poder realitzar aquesta batalla de bandes, no? Perquè és una cosa que és molt maca, vull dir, antigament això es feia per conèixer, com que no hi havia xarxes socials ni havia televisió, aquest tipus de batalles de bandes es feia per conèixer les grans orquestres, no? I la gent anava a ballar i era la possibilitat de poder veure en viu i en directe les grans orquestres d'aquell moment. Uh-huh. Ara avui al dia, pues, tot això ja ha canviat, però s'ha deixat d'anar fent. Es feia també a Barcelona, es feia a ciutats grans que tenen les setmanes del jazz, i bueno, era una idea que portava molt de temps sempre anar parlant-ne, i al final aquest any pues, ha sorgit la possibilitat i tothom s'hi ha posat d'acord, i tenim ganes de fer-ho no només per una sola vegada i celebrar els 100 anys de quan es va començar a fer això a la Sala Savoy, sinó poder-ho introduir dintre del cercle aquest de swing, que durant l'any es fan diverses activitats de tot l'any, i que Castellà estigués en aquest cercle, no? I que diguéssim, pues, cada última setmana del mes de maig de cada any, pues, a Castellà se celebren batalles de banda, no? I poder portar a la Castellà Swing Band més una orquestra convidada de renom. Uh-huh.
1: Parlem encara una miqueta d'aquests antecedents. Les batalles de bandes, com deies, neixen a Nova York, en aquest club. Com neix, què s'hi feia, com eren?
2: Bueno, al final era això, era una sala de ball molt gran. Si feien venir dues orquestres, dues big bands, no? Sempre tenien que ser, més o menys. Estem parlant d'una big band que té tota la família d'instruments, ronda al voltant d'entre 20 i 22 músics. Vale. I el que es feia era dos escenaris, un davant de l'altre, que és el que també tindrem aquí, representarem aquí a l'Espai Firal, i dues big bands, una davant de l'altra. I amb això el que es feia era, com el que diu el nom, no? Una batalla de bandes, que consistia com si fos un petit concurs, no? La gent també se li donava la possibilitat de votar la millor banda que havia tocat, els millors solos de cada banda, els millors cantants i la representació dalt de l'escenari.
1: Uh-huh. Allà eren bandes de jazz, també, vull dir que aquí a Castellà seran bandes de swing, en aquest cas, batalla de swing, eh?
2: Sí, completament. Serà swing amb la Sant Quirze, amb la Big Barra de Sant Quirze, i nosaltres aquest any.
1: Doncs parlem d'aquestes bandes, eh? Dues bandes a Castellà del Vallès, la Castellà Swing Band i la Sant Quirze Big Barra Band. Comencem per la local, per la nostra, la Castellà Swing Band. Què ens en pots dir, Jordi?
2: Bueno, doncs, com que ja ens coneixeu, la majoria de la gent de Castellà, els que no ens coneixen de fora, doncs, som una orquestra que portem uns 30 anys a la vila, vale? Vam començar en el seu moment fent música de ball de saló, i vam anar evolucionant cap al món del jazz i del swing, no? Actualment, doncs, hem arribat érem una orquestra d'uns 12 músics i ara l'any passat i aquest any ja hem aconseguit ser ja una big band completa amb 22 músics a dalt l'escenari, vale? Això representa que estem parlant de 5 trompetes, 4 trombons, 6 saxos, baix, bueno, contrabaix, bateria, teclat i guitarra, i dos cantants. I amb això podem aconseguir tocar tal com eren les cançons d'aquella època, no? Dels directors, els grans directors que havien composat aquesta música. I bueno, i de moment ens està sortint bastant bé, tot i que som amateurs, perquè cada un té les seves feines. Doncs ens ho hem agafat amb molta il·lusió i portem uns anys ja fent una actuació sempre a l'Auditori, que és una pre com estrena de la Festa Major, però aquest any, abans de la Festa Major, doncs hem pogut aconseguir organitzar la primera batalla, que serà on plenament podrem tocar tot el repertori que tenim, perquè penseu que tocarem 3 hores sense parar, és a dir, les orquestres aniran fent una cançó cada un i només acabar una cançó ja començarà l'altra orquestra.
1: Què en podem dir de la Sant Quirze Vic Barravant? La vostra contrincant, la vostra contrincant.
2: La Sant Quirze és una big band ja consolidada, que ja té bastant recorregut, toquen bastant a fora, vull dir, a sales de Barcelona i, bueno, d'arreu d'aquí de Catalunya, i sí que els seus músics, n'hi ha alguns que ja són professionals, que són que ens surten del taller de músics i de l'ESMUC i d'aquesta gent, i bueno, ells tenen molta més carrera, diguéssim, de swing i de jazz, perquè fan altres tipus de música, no només el swing. Es dediquen a fer, doncs, cada temporada van canviant el repertori i bueno, és un contrincant bastant, bastant seriós.
1: L'activitat comença a les 6 de la tarda, com hem dit, a l'Espai Tolrà, amb una masterclass de l'Indie Hop amb els swing copats, no? Perquè, sí, clar, no ens podem oblidar que és música, però també és dansa, no? El swing.
2: Sí, correcte. El swing, l'avantatge és que tenim els amants del swing per escoltar i després ballar, i després tenim gent que li agrada les dues coses i gent que li agrada ballar i també escoltar, està clar, però bueno, és la gràcia d'aquesta música, que pots fer les dues coses.
1: A les 7 de la tarda ja comenceu vosaltres, com hem dit, amb 3 hores seguides de swing.
2: Sí. Hi haurà una petita mitja part, perquè hi haurà una exhibició de ball dels sincopats i de zona swing dels seus professors, per també, doncs, ensenyar la feina que fan durant l'any a les classes que donen tant a Castellà com a Sabadell, i després retornarem una altra vegada fins a finalitzar.
1: Clar, que finalitzeu ben bé mitjanit, perquè al final de festa anirà a càrrec de Vilabarraques. Com hem dit, són diverses les entitats que participen d'aquesta primera, no?, batalla de bandes. Vilabarraques, de quina manera tanca aquesta primera batalla?
2: Vilabarraques se li va oferir el tancament amb un DJ que portaran, una noia que em sap greu no sàpiga el nom, perquè m'ho van dir fa pocs dies, una DJ de Castellà que punxarà música swing electrònica i, bueno, fins que arribem a les 12 de la nit. Ells portaran també la barra de bar de l'esdeveniment i un food truck per poder menjar.
1: Vull dir que no caldrà que ens movem de lloc. Des de les 6 de la tarda fins a mitjanit ens podem quedar perfectament a l'Espai Tolrà, eh?
2: Correcte. Sí, és el que demanem, i és la gràcia d'aquesta festa, és que tant t'agradi ballar com t'agradi només escoltar música o venir a veure tot de l'espectacle, la gent pot passar tranquil·lament i estar i gaudir d'una bona estona, o gaudir de tota la tarda a l'Espai Tolrà.
1: I escolta'm, Jordi, què en podem dir de la gent? Perquè ens han dit que ja han confirmat assistència, doncs, alguns grups de swing, algunes associacions, però que preveieu l'assistència també de més de 700 balladors.
2: Bueno, aquest és una mica arriscat, l'aposta que hem volgut fer, però hem avisat a tota Catalunya, de tots els grups aquests de swing. També tenim constància de gent de Madrid i de Lleida, que aquests sí que ja estan confirmats, però de tot Catalunya es vam posar en contacte. Això ho han fet molt bé els del sincopat i la zona swing de Castellà, s'han posat en contacte amb tota aquesta gent, i bueno, esperem que només un pessic de cada un, uns representants que puguin venir a la festa, calculem que podríem arribar a aquest nombre de persones. Per això hem agafat l'espai firal, no hem agafat la sala blava, perquè necessitàvem espai pels dos escenaris i la sala de ball, perquè la qüestió del swing també és que els balladors tinguin amplitud de sala, i Castellà ens ho dona, és dels pocs pobles que tenen sales així de grans, i esperem que vagi tot bé, perquè amb l'Ajuntament hem fet aquesta aposta de que no sigui només un esdeveniment d'una sola vegada i prou. Mm-hmm. És a dir, que si la gent respon i funciona, la gràcia és que cada any ho puguem portar a Castellà.
1: Seria anual, en tot cas. Vull dir que la batalla d'aquest any seria entre vosaltres dues i l'any que ve unes altres bandes, no?
2: Sí, la qüestió és que sempre seria la Castellà Swing Band més una convidada.
1: Ah, d'acord, perfecte.
2: Ja que organitzem, doncs, que puguem tenir...
1: Clar, dret a tocar sempre, no?
2: Correcte.
1: Molt bé.
2: Quan el públic ens ho accepti, eh? Si el públic ens diu que no, doncs està clar que després doncs haurem de fer el que demani el públic.
1: No sé, dependrà del repertori que també porteu, no? No sé si ja el teniu triat o aneu improvisant sobre la marxa, com funciona això?
2: No, bueno, des del setembre que vam començar a treballar amb l'Ajuntament, tot això ja, encara que no sabíem segur si es faria o no, vam començar ja a fer un bon repertori d'unes 25 peces per a aquesta batalla, perquè cada una de les bandes tocarà un repertori de 25 peces.
1: No hem parlat encara d'Acció Musical Castellà, una altra entitat que també s'assuma a aquesta iniciativa. De quina manera?
2: Bueno, Acció Musical, com ja coneixem, és una entitat que aporta músics, aporta experiència, ens aportarà també la presentadora que tindrem de l'esdeveniment i també ens aporta el nostre director és d'Acció Musical i bueno, ens aporta tot això. Uh-huh. Tots els coneixements del tema jazzístic i de swing que necessitem tocar.
1: Uh-huh. Una altra característica d'aquest festival, d'aquesta primera batalla, podríem dir, és aquesta vestimenta que recomaneu, no una vestimenta que sigui estil swing?
2: Sí. Bueno, això es fa moltes vegades quan vas a trobades de indie hop i de swing, sempre es demana que la gent pugui venir una mica vestida d'aquella època, dels anys doncs dels 40, 50. Això és recomanable, perquè sempre és maco veure sales omplertes de balladors amb una mica de vestimenta de l'època i més la música, i ja t'introdueix molt més en aquell món i, bueno, és més... Però no és obligatori, eh? El que passa que és quan també si vas a un festival de rock, no? Pues també trobes gent pues, que va vestida de rock and roll, de rockabilly, no? dels anys 50, 60... Pues, bueno, una mica és això.
1: I Jordi, escolta'm, ja per tancar aquesta entrevista, què passa amb els que no sabem ballar swing? Podem venir, no podem venir, com va?
2: Oh, i tant, per això es fa una masterclass a les 6, de 6 a 7, perquè hi haurà uns professors que us ensenyaran els 4 passos bàsics per poder aprendre a ballar i poder-te introduir en aquest món que és fantàstic i és molt maco. I si us agrada aquestes 4 sessions, us agrada molt, doncs després teniu la possibilitat que Zona Swing i Sincopats fan classes setmanals a Castellà i us podreu apuntar de cara al setembre, perquè ara ja estan acabant el curs aquest mes, però de cara al setembre tornen a començar i també demanar informació, perquè podreu tenir informació allà dels horaris i els cursos que començaran al setembre.
1: Perfecte, doncs vindrem, escolta'm, per què no?
2: Perfecte, esperem que sí, feu força propaganda i que tothom s'animi, simplement encara que sigui passar una estona, una horeta, perquè serà maco de veure, perquè us portarà aquella època dels anys 20, 30, 40 de les grans orquestes i les grans sales de ball.
1: Val, doncs recordem que això serà el dia 30 de maig, un dissabte, per tant, perfecte. Comença a les 6 de la tarda, podeu anar-hi tranquil·lament a l'Espai Tolrà, l'entrada és gratuïta. I avui n'hem parlat amb el Jordi Chamanel, ell és músic de la Castellà Swing Band, una de les bandes que competeixen en aquesta primera batalla de bandes de swing a Castellà. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi superbé.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Fins ara, adéu.
1: I també nosaltres ens acomiadem, Carme. Moltes gràcies. Fins una altra.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.

0: el dinet.
1: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant, aquesta calamar-se tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

perseguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. Oh!

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
3: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: despide a esta señora. Best man in the back. Cámara, no sé qué, el alcalde, pique, saque, pique.
1: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens, ben loco.
1: El Blat Ràdio, clàssics de tots els temps.
2: Que

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer sol.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que baixi, doncs, hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barcelonet ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vilassana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vilassana aspira rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga. I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final, reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Reial Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena demà en l'anada a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: Vuit i sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals, tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contra un superar Nahuel. I després, el Rubí, que ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Belt. Ara tot just els jugadors estan en el terreny de joc, amb doble canvi a la Pobla també. I les coses
0: es
2: compliquen pel conjunt
0: Pobla de Mafumet 0, Rubí 2. Doncs Déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet, i ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens a tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota, tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó La Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. Amb waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera Lliga de la història, i el Mataró, que lluitarà mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró que està guanyant per 8-4, ha encetat el marcador el Sant Andreu amb el gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Benyo, que amb dos gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveri en dues ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria mataronins, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així Encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
0: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat i ara mateix també a Badajoz el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els seients de l'Anjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afers català a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ho ha de fer en bona difícil perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és el seu com anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se a l'ascens. Si guanya Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la repesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió Badajoz i tres tantos jugaria la repesca. Per tant, dels 2.000 escats espectadors que hi ha ara mateix al pavelló de la Rosarita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la 50ena de tres cantos, també anima el Badajoz, i només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'assistament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14, en un partit que ha arrencat amb molt ritme i amb un Port Rios que està fent vitia les darreres dues jornades com a bon punt. Com diem, 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart. No anoten un triple Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
0: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també aquesta hora estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
1: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
0: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyola ha perdut 5-3 a San Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a Terres Lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
5: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a primera nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs ha anat, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'esportiu Rubí amb aquest marcador d'un a dos, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
0: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
5: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
0: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals al millor de 3.
1: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en les dues, en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 7:45. Més abans, a les 7, havia començat el Castellà no Noia B, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia B en l'altra eliminatòria.

0: Doncs el Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest playoff pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu del Sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Can Llong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Elche de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró, plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballart, que guanya per 5 gols de diferència, recordem, al final del segon període, és a dir, el descans llarg. El Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12 gols de 7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts, en aquest cas a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'honor masculina també s'han enfrontat avui en Mataró i Sant Andreu, en aquest cas en el playoff la final, tornada del playoff per plaça europea.
4: Exacte, lluitàvem per intentar doncs acabar en cinquena posició, era la tornada, a l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20 i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7 i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Finalment, el Solar Tradex Centre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda a la piscina Joan Serra era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11 gols a 29 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja decidida el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3 gols a 2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9 gols a 5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès a Mataró continuar amb aquest avantatge de 4 gols, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Solar Tradex, Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència tot es decidirà al tercer partit.
4: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, al tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix fa uns minuts al tren de tornada el tècnic del Catalunya, Thomas Bruder.
6: La realidad es que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez, en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ja que és l'última oportunitat per salvar-se.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'Enjoc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben.
9: Ens treuen treball.
10: Com a trans, et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Paràsit. Marimatxo. Però
16: existir solo.
17: Terroristes.
18: Menjar plàtans.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Continguts en xarxa.
22: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
23: Guanyaré. Faré història.
24: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
23: Has parlat amb ells?
24: Amb qui?
23: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
25: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
26: Es cierto que los ucranianos han sufrido. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
25: ¿Herberriu?
26: Sí.
25: Aprobado por unanimidad.
27: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
25: En realidad, son sirios.
26: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
25: No, no, de Siria.
22: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
28: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
29: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
30: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
31: Las dos, creo. Es muy raro.
30: A los 30.
22: El drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
32: No lo sé.
33: Un poco de drama.
7: La xarxa de comunicació local.

0: 앉아. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45, fem una rondeta i passem pel partit de play-off d'ascens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat 2-2, ho ha fet mitjançant Nico després de punt d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava i al minut 5 de la segona meitat que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet 1-2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que a l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, i el Mataró que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit, i el Sant Andreu que està retallant diferència. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit. Mataró 12, Sant Andreu 10. Res, està decidit aquí a la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, el Prat Ràdio. Ivan Conde.
5: I de moment aconseguint que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar dins de descans. Tens el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquest petit avantatge, sobretot gràcies a un enorme encert triplista, 8-7, a un 50% des d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant, un valent Mollerussa que, com diem, guanya el 6. 4 minuts i mig per arribar al descans. Mollerussa, que tindrà dos punts lliure, 38, per a cop 32.
1: 38-32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fa?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant l'Alginet per 36-29.
1: I en hoquei patins, per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals, com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Castellà i el Noia B, de moment empatat 3-3 al marcador, i el Caldes avança al Mollerussa amb el 2-0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet dos gols al Caldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8:33 minuts. Havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs un parell de play-offs més. En aquest cas, a la divisió d'honor femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup. De fet, ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada. Doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals. El Barceloneta ha superat a la Sant Feliu. Avui ha perdut 17-19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani, s'havia imposat per 10-11 en el partit d'anada, i avui ha guanyat 13-11. Per tant, com diem, Atlètic Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar doncs en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
6: després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit sabent que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i no, bueno, no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat al partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la següent ronda, que per jugar el 5è i 6è lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil després del primer partit de la final d'Europa Cup a Catalunya. L'equip, doncs, va, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'm va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència, i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya, evidentment, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té plaça europea garantida, i ara doncs vol aconseguir passar directament a la fase de grups. Això ens deia Javi Belmonte.
7: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això, doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment, doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per l'Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí, doncs, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que, bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-out de permanència. Avui s'ha jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no s'ha salvat.
3: No, encara no s'ha salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoe, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens a segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment, el Sabadell no va començar massa bé.
3: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir, doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Real Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada, aquest, es va disputar en divendres, i la tornada, doncs, també serà divendres vinent, però a la nova Creu Alta.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
8: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-offs d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0, que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid 5è, l'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar el tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els 2 gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Foli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura a tot plegat.
9: Si ara et dic que al minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges? Varia, no varia? El que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món, i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit. que és el que estem decidits a fer.
8: Té nassos, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, l'horari, dia i hora serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al Di Stéfano, el Sabadell haurà com a mínim de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do, quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família Raquinada, i és que ha mort Miquel Arroyo, expresident del Centre d'Esport Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix playoff, l'Europa.
3: L'Europa jugarà a partir d'un quart de 5 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit, l'anada, tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a un quart de 5 de la tarda la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest playoff. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
10: A 4 partits estem del somni brutal. Fa 2 anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a 4 partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. No hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha, però hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
11: Nosaltres ho donarem tot, perquè més gana i més il·lusió que nosaltres no té ningú, i si bé no, és difícil, però el més difícil ja està fet, i ara toca disfrutar i que tinguin cuidado, sol vull dir això.
1: Declaracions de Juan Flere i els companys de BTV, tota l'entrevista sencera aquest vespre al seu informatiu d'esports. Vinga, a la Lliga F, última jornada, demà diumenge, ja intrascendent per als 3 equips catalans.
3: Sí, ja tenim els equips catalans salvats, amb la permanència assegurada, i el Barça com a campió. L'Espanyol rep a partir de les 4 de la tarda, tots en horari unificat, aquests partits. Espanyol-Sevilla, a la Badalona Women, en visita al camp de Llevant a les 4 de la tarda, i el Barça s'enfrontarà a les 4 de la tarda al Madrid Club de Futbol.
1: Doncs l'Espanyol, que vol acabar amb una victòria davant del seu públic, davant del Sevilla. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava.
12: Que serà un partit realment serà un partit difícil, sobretot per a nivell emocional, no? Però bueno, el que suposa ser un últim partit de Lliga, que ells tampoc es juguen res. Nosaltres sí que és veritat que juguem la posició amb el Depor, que si guanyem nosaltres ja no guanyen, es podem passar, i que això és motivant. I amb moltes ganes, crec que l'equip es va quedar amb aquesta sensació de poder guanyar a Corunya, i volem fer-ho aquí a casa. Això és una cosa que s'ha dit jo a les jugadores, l'any passat hem aconseguit 32, si guanyem serien 33, i crec que també és un al·licient de cada este partit.
1: Doncs un al·licient aquest Espanyol-Sevilla, una Lliga F, per ser on avui el València ha aconseguit l'ascens, ha tornat un any després. L'altre equip valencià, el Llevant, serà el rival del Badalona Women demà per cloure la Lliga, també a les 4 de la tarda. Una de les jugadores del conjunt badaloní, Lorena Navarro, ho veu així.
13: Sí, la verdad que con ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez, y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos, y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
1: I a les 4, el Barça, el campió de Lliga, de Copa, de Supercopa, de Champions, el campió de tot aquest any, doncs acaba la temporada al camp del Madrid Club de Futbol, en un dia també de comiats, i en una nova etapa que començarà el conjunt de Pere Romeu, que fa balanç d'aquesta temporada.
14: Bueno, doncs, d'haver mantingut una identitat de joc durant tota la temporada, de saber competir en tots els escenaris i situacions que ens ha posat la temporada, a nivell de lesions, a nivell de grans partits, etc. I d'haver jugat en equip, la veritat, és el que més orgullós em sento. Crec que en el meu futur com a, com a entrenador, si algú voldré sempre allà on estigui és que hi hagi sentiment d'equip, hi hagi sentiment d'unió i que l'equip sigui una. Així que molt orgullós d'això. Que demà fem un bon partit per despedir la temporada i ja tindrem temps de reflexió durant tot l'estiu per veure com afrontem la temporada vinent. Hay que repetirlo, son seguramente palabras mayores, ¿no? Nos tenemos que preparar para repetirlo, te diría yo. Tendremos que hacer una buena pretemporada, tendremos que seguir compitiendo, seguir jugando en equipo. Si esto lo conseguimos, espero y deseo que a final de temporada que viene sigamos luchando por todo.
0: El reportatge en joc.
1: La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, recorda els seus inicis al júnior a Sant Cugat del Vallès, on competia amb nens. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip. Sobre el seu futur, la santcugatenca ha explicat que està negociant la seva continuïtat al Barça. Una jugadora que destaca Irene Paredes i Mapi León, una de les jugadores que marxa enguany del Barça, com a referents. Aquest és un reportatge de Joan Garcia, de Cugat Media.
15: Arribar a l'elit del futbol femení al Barça és un somni fet realitat per Adriana Renera. Els seus primers passos en el món del futbol van ser amb el júnior a Sant Cugat, però des de ben petita ja s'havia topat amb obstacles. No hi havia massa equips femenins i havia de jugar amb nois.
16: Sí que era raro, perquè no hi havia equip femení, era l'única noia, sempre els comentaris... Ai, i esa, que buena, no, esa chica, o... Ai, no la hace mal. Sí que sorprenia. Perquè, a part, em feia notar, era la capitana... Bueno, pues sorprenia una mica.
15: Després d'alguns anys al club blau i negre, va fer el salt a l'Adam, on ben aviat va cridar l'atenció del Barça. I després d'estar amb el filial, arriba el salt al primer equip blaugrana. Quina ha estat l'evolució?
16: Bastant orgànic, he anat cremant totes les etapes, des de juvenil, el B i ara el primer equip. I crec que el fet també de conèixer moltes del primer equip se m'ha fet molt més fàcil adaptar-me, incluir-me dins del grup. M'han rebut també molt bé, o sigui, un 10 totes elles, unes referents per mi. Ara recordo que també vaig fer una entrevista fa 2 anys a l'Europeu i em preguntaven per les meves referents i vaig dir la Irene i la Mapi. Doncs ara que estic amb elles, les visc cada dia, les veig jugar, les veig entrenar, les coneixo com a persona.

0: com dir-ho, sacrificar tot el que estàs sacrificant per arribar aquí a aquest nivell. I sí, sí, val la pena. Però hi ha moments que no són fàcils, que els has de pair, i també t'ajuden a forjar-te, a créixer i bueno, aconseguir el que et proposa.
1: De moment té un rol secundari a l'equip, però no amaga la seva ambició.
0: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
1: Ara mateix no té lligat el seu vincle amb el Barça perquè el seu contracte acaba aquesta mateixa temporada. Hi ha negociacions, però encara res tancat.
0: Home, el meu futur m'encantaria que fos el Barça, el club de la meva vida, i amb les millors del món. A partir d'aquí, pues, ja es veurà.
1: Preguntada pel recorregut del futbol femení, es mostra bastant contundent.
0: Encara hi ha camí a recórrer, però crec que el treball que s'ha fet i el que s'ha avançat és molt important i crec que podem seguir en aquest camí i podem créixer encara molt més.
1: El que queda clar és que els somnis es fan realitat i en el cas d'Adriana Ranera són somnis que s'han cuinat a foc lent, amb paciència i esforç. Ara queda el pas més important, potser el més decisiu, consolidar-se a l'elit.
2: I a tot això, l'equip masculí del Barça va presentar ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. L'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que signa fins al 2031. I segons la premsa anglesa, el Barça hauria pagat més de 70 milions d'euros, més 10 en variables, per aquest jove extrem esquerre de 25 anys. Ahir al vespre, la presentació va sorprendre a tothom amb un castellà prou fluid i també alguna frase ja en català. Això deia:
3: estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
2: 8:50, vinga, repassem com estan també altres play-offs d'ascens. El play-off d'ascens de segona federació masculina demà jugarà l'anada de la segona eliminatòria, el que és la final catalana.
4: Sí, s'enfrontaran al Cornellà i al Badalona. Serà a partir d'un quart de set de la tarda, en directe a l'enjoc, a les televisions locals. Un Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos, després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà-Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona-Hospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint, doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a un quart de set.
2: Doncs així ho veuen des del costat del Cornellà un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
5: Muy ilusionado. Al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro y yo creo que lo vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff lo vamos a dar todo por este club, por pasar la eliminatoria y por seguir adelante. Y que estoy seguro de que si nos animan juntos lograremos grandes cosas.
6: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte. Es que no vamos a cambiar, tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
2: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera. S'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet-Rubí, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit.

0: mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem, perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
1: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba forçant acaba marcant el gol de l'empat, que de moment forçaria la pròrroga davant de la Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals, i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla Mafumet a la Lliga Regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
2: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 6:15 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
1: Doncs el tècnic pot hablar, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sagnier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
3: Espero i desitjo que el Sagnier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
1: Doncs demà a 6:15, aquest Prat Sant Mauro, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1, i podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off descens, el play-off descens a Lliga Elit, tornada de les semifinals. Com va el Turó de la Peira i Igualada?
2: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el Turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria, perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada. Per tant, ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador, ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament, ja cap al tram final de partit.
1: I demà també hi haurà l'altra semifinal.
2: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3. Per tant, parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
1: Doncs així estan les coses. Ja, tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic de la Rubí de Futbol Sala, després d'aquesta derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de Futbol Sala.
4: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols, i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada, i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
1: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal, i per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9:03, aquí l'Enjoc.
5: La xarxa de comunicació local.
6: L'univers infinit.
7: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, El cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta... Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol, i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau, el violeta, es dispersin completament, i en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire, i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva, i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi també de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figa. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals i el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala, de l'hoquei herba, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Quan a tot això, 9 i 4 minuts, el Paris Saint-Germain s'acaba de proclamar campió d'Europa de la Champions. El conjunt que entrena Luis Enrique Martínez, l'ex-tècnic del Barça, ha guanyat els penals de l'Arsenal després d'una final que havia acabat amb 1-1. David Raya, el porter català de l'Arsenal, havia aturat un penal, però ha estat insuficient per superar els francesos, que es proclamen campions d'Europa per segon any consecutiu. Vinga, tot això, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: L'Atlètic Barceloneta ja és campió de Lliga de Waterpolo.
1: I és la 21a aconseguida de manera consecutiva, la 26 del seu palmarès. Avui ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final, per tant, ha aconseguit el títol per la via ràpida. Pel que fa a la final femenina, s'haurà d'esperar el tercer partit perquè el Mataró ha acabat guanyant el Sant Andreu per 14-11 en el segon partit. El Sant Andreu havia guanyat el primer per 10-8, per tant, hi haurà tercer partit, serà dimarts a les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, i aquí ja s'acabarà, doncs, decidint el títol a la piscina del Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, el Vila-sana ja és a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival, ja que el Fraga ha forçat el tercer partit. Havia guanyat el Gijón 0-1 el primer, i en aquest segon s'ha imposat el Fraga per 1-4. Dimarts, Fraga-Gijón a 8:45 del vespre. D'aquí sortirà, doncs, el rival del Vila-sana a la final del play-off pel títol. A l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen de moment a les semifinals del play-off, guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament, unes semifinals que són el millor de 5 i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: De la seva banda, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament, d'hoquei herba.
1: La final femenina serà Club de Campo, Atlètic Terrassa, reeditant així la final de l'any passat, en què es van adjudicar el títol finalment les madrilenyes. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins són els actuals defensors del títol.
0: I en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria es juga en divendres i els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la Nova Creu Alta i l'Europa comença demà aquest play-off d'ascens a segona, un partit que començarà a 4:45 de la tarda davant del Celta Fortuna a Can Dragó, a Barcelona.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda en aquest play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals, tornada. Hi ha pròrroga, no hi ha pròrroga, poble de Mafumet, Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Efectivament, primer minut de la pròrroga, gairebé el segon minut de la pròrroga. De moment, poble de Mafumet 2, Rubí 2. La poble que ara ha tingut una acció per banda esquerra, passant cap a Álvaro, i ha aturat Rafaleva, però la jugada estava invalidada per fora de joc. Ens anem a la pròrroga. Recordem que en el cas d'empat aniríem als penals igualment, així que veurem aquests 30 minuts extra de la pròrroga entre la Pola Mafumet i el Rubí, 2-2.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada a les semifinals, com estan les coses?
1: Està a punt d'acabar aquest duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. S'havia avançat el Turó de la Peira, això significava que empatava l'eliminatòria, però l'Igualada ha marcat i ara mateix l'eliminatòria és favorable a l'Igualada amb el 2-3 global. D'acabar així el partit, que està a punt d'acabar, doncs seria l'Igualada qui passaria a la final d'aquest play-off en descens a Lliga Elit.
0: Amb Waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, hi haurà tercer partit.
1: Sí, l'ha forçat el Mataró, ha acabat guanyant 14-11 davant del Sant Andreu i, per tant, tot es decidirà dimarts a partir de les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona en aquest tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
0: I d'altra banda, en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa, que estava sorprenent a l'anfitrió, el Badajoz, continua per davant, el Prat Ràdio, Van Condé.
3: Sí, continua per davant, 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart i està sent una autèntica exhibició de polri, és un dia més, recordem, com dèiem, 27 punts al primer partit, 21 punts en el segon, en què el Mollerussa va tirar l'èpica i va guanyar un punt a la segona pròrroga, i ara polri ja amb grup 22 punts després d'un triple que ha acabat en la darrera possessió. 4-11 queda per arribar al final, el Mollerussa continua fent de mica en mica més gran l'avantatge, queda això tot, malgrat tot queda una mira, guanya de 12 el conjunt català, 61-49 de la Badajoz.
0: Déu-n'hi-do, guanyant de 12 el Mollerussa davant del Badajoz, i el Mollet que fa?
1: Doncs està perdent el Mollet. Ja va perdre el primer partit, per tant ho té complicat ara mateix, però ha aconseguit reduir distàncies davant l'Alginet i ara mateix només són 4 els punts de diferència entre els dos equips, 57 a 53. Tercer període del partit, a punt ja d'acabar aquest tercer període, però de moment per darrere el Mollet al marcador.
0: I acabem aquesta ronda amb l'hoquei patins i amb aquesta nacional catalana masculina. Estaven pendents dels segons partits de semifinals.
1: Sí, uns partits que un ja ha finalitzat. El duel entre el Noia i el Castellà ha acabat amb 3 a 5. Per tant, el Noia B, que ja és a la final, després de superar doncs, en el segon partit també el Castellà. Havia guanyat 8 a 7 en el primer, 3 a 5 a 8, per tant, ja és a la final. I l'altre enfrontament està en joc ara mateix, aquests partits. De moment està guanyant el Caldes en 2 a 1 davant del Mollerussa. El primer partit havia guanyat el Caldes 0 a 2. D'acabar així, doncs, també el Caldes es classificaria per la final i, per tant, ja tindríem doncs, els finalistes i no hauríem necessitat un tercer partit en cap de les dues eliminatòries.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 10 minuts de la nit, som els de l'En Joc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. I és moment de parlar amb més detall del bàsquet. Comencem parlant de les fases d'ascens a segona FEB, tercera jornada, on ens ho deia ara mateix l'Ivan Conde, el Mollerús està guanyant de 12 al Badajoz i, per tant, manté intactes les opcions d'aconseguir aquest ascens a segona FEB, un ascens que ja ha aconseguit avui el Prat.
2: Sí, perquè el Prat ha guanyat 68 a 75 al Port Segon i ja ha pujat 11 a segona FEB i ja havia guanyat el Prat en el primer partit, en la segona jornada, 75 a 60. El Mollet havia perdut 83 a 87 davant del Jaén i el Mollerús havia guanyat d'un únic punt de diferència en la jornada d'ahir davant del Tres Cantos, 74 a 75. Per tant, ja de moment el Prat és l'únic català doncs, que ha aconseguit l'ascens. Complicat ho té el Mollet. Veurem doncs, què li passa al Mollerús.
1: Doncs veurem, però de moment el Prat ha aconseguit ja aquest ascens. Veurem si el fa efectiu o no, perquè recordem que ja en anys anteriors havia aconseguit ascens i havia hagut de renunciar. En qualsevol cas, gran victòria i gran ascens del Prat. El Prat Ràdio, Ivan Condé.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens de segona federació i ho ha fet per la porta gran, guanyant el tercer i darrer partit de les fases d'ascens davant el Puerto de Sagunto. Un encontre que era una autèntica final perquè els dos equips arribaven empatats amb dues victòries. Qui guanyava solia l'ascens, qui perdia jugava diumenge el partit de la repesca. No ha sigut senzill per al conjunt potablava que no ha arrencat gaire fi al partit i que el primer quart marxava 10 punts a baix, 20 a 30 favorable al Puerto de Sagunto, que ha estat especialment letal en el llançament de 3 durant el primer quart amb una xifra propera al 50%. De mica en mica, el Prat ha reaccionat, ha aconseguit remuntar en el segon quart i marxar al descans 4 amunt i el tercer quart ha acabat de fonamentar la diferència gràcies principalment a una millora defensiva i a la capacitat de rotar i mantenir l'equip sempre fresc. Al pas dels minuts ha fet mal al Puerto de Sagunto i ha reforçat un Club Bàsquet Prat que això sí ho ha hagut de tancar el darrer minut i mig en què el conjunt valencià ha tornat a posar-se ben a prop a únicament 6 punts. Com dèiem, 3 partits, 3 victòries i ascens que demostra que el Club Bàsquet Prat era un equip que estava un puntet per sobre de la gran majoria de rivals de tercera federació. Escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: L'encer al principi era brutal, no? Era per, lo normal era haver baixat els braços o dir ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha estat ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: Els Potablava assoleixen l'ascens a la pista, però veurem si es produeix als despatxos. Recordem, la temporada passada, el Club Bàsquet Prat tenia plaça per a segona federació, però ja va renunciar i va intercanviar la plaça amb la Bisbal per jugar a tercera federació. El Club Bàsquet Prat oficialment ni descarta ni assegura la seva presència a segona federació la propera temporada i tot dependrà de l'evolució i del que succeeixi als despatxos en les properes setmanes.
1: N'haurem d'estar ben pendents, a veure si el Prat ja fa efectiu aquest ascens a segona FEB, que s'ha guanyat a la pista. I qui apurava les opcions era el Mollet.
2: Sí, però se li complica la cosa. Dèiem fa un moment que estava perdent de només 4 punts de diferència, doncs s'ha disparat ara l'Alginet i ha aconseguit un bon parcial. I ara mateix 11 són els punts de diferència. És 64-53 i el partit ja està al quart període.
1: Doncs molt bé el Mollerús. Vinga, va, 9 i 14 minuts, parlem de la Lliga CB. I és que ahir divendres es va jugar de manera unificada els partits de l'última jornada amb aquests marcadors pels catalans.
2: Sí, tenim unes quantes victòries, també derrotes, perquè hi havia un enfrontament català, el duel entre el Bàsquet Girona i la Penya. Se'l va acabar emportant el Bàsquet Girona 82-77. El Baxi Manresa va guanyar el Madrid per 94-87. El Barça va guanyar l'Andorra a la pròrroga 95-100 i el Hajduk Lleida va perdre la pista de l'UCAM Múrcia per 116-95.
1: Doncs d'aquesta manera, i en espera de que demà el Barça recuperi un partit pendent de la jornada 33 davant de la València, tindrem precisament a Barça i a Penya com a equips classificats pel play-off. Demà, si guanyés el Barça, aconseguiria superar la València, seria el quart, i per tant tindria el factor pista a favor en la primera ronda dels play-off. En qualsevol cas, una nota destacada d'ahir, aquesta victòria del Baxi Manresa davant del Real Madrid molts anys després. Aquesta victòria de 7 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc, que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustino Val i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
6: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués al presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
5: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: Doncs així és, desena posició pel Baxi Manresa, ha pujat una plaça en aquesta última jornada, 16 victòries, 18 derrotes a la Lliga CB. El bàsquet Girona, que acaba 12è, amb 14 victòries, 20 derrotes, però això sí, ahir va aconseguir guanyar a la Penya en aquest últim partit de Lliga. Girona FM, Marc Tresserres.
7: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts, i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge, i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
8: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició. És una satisfacció.
7: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: I derrota, dura derrota de Lleida a la pista de l'UCAM Múrcia, un UCAM Múrcia que també estava jugant les possibilitats d'assegurar-se i de garantir-se plaça de cap de sèrie en els play-offs. És tercer ara mateix classificat i, per tant, aconsegueix aquesta condició després de guanyar clarament el Lleida de Gerard Encuentra.
9: Jo crec que no hem sigut capaços de trobar el nostre ritme, ja han anotat amb facilitat, hem comès errades, quedarà en anècdota. Vindre aquí amb els deures fets, pues ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, pues ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens.
1: I d'altra banda, el Barça, que va guanyar a la pista del Morabanc a Andorra a la pròrroga, on Andorra, això sí, que va aconseguir la salvació. També la va aconseguir de manera miraculosa el Saragossa amb un triple a l'últim segon, llançant a fallar uns tirs lliures, agafant el rebot i aconseguint el triple a l'últim segon, de manera que va condemnar a Gran Canària, que ha acabat baixant juntament amb el Granada. Però en qualsevol cas, com dèiem, l'Andorra se salva i el Barça, que va acabar guanyant. Xavi Pasqual valorava així aquest triomf.
10: Un partit on ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut quatre pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga i al final el pròrroga ha estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
1: No, 8-21, i vinga, un altre tema destacat aquest cap de setmana, doncs la final a 4 de les divisions d'honor, tant masculina com femenina, d'hoquei herba, s'està jugant al Club de Campo i tindrem finalistes catalans tant a la final masculina com a la femenina.
2: Sí, no ha pogut ser una doble final catalana perquè hi havia semifinalistes catalans en les 4 semifinals, però finalment doncs, hi haurà un representant català en cada una de les finals. Pel que fa a la final a 4, a la final de la final a 4 de la divisió d'honor masculina, doncs s'enfrontaran el Club de Campo i el Polo. Recordem, el Polo és el campió. El Polo ha superat 1-0 al Complutense i el Club de Campo ha deixat fora de combat a l'Atlètic Terrassa, guanyant-lo per 4-1. Per tant, l'anfitrió d'aquesta final a 4, el Club de Campo, doncs, que passarà a la final juntament amb el Polo, demà lluitaran per aquest títol a 2/4 de 12 del migdia. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, doncs el mateix, un català que ha eliminat, l'altre ha passat, el que ha passat és l'Atlètic Terrassa, ha guanyat el Complutense per 1-3, l'Igara ha quedat eliminat davant de l'anfitrió del Club de Campo per 1-0, per tant, doncs aquesta final femenina serà entre Club de Campo i Atlètic Terrassa, és la reedició de la final de l'any passat, en què el Club de Campo va ser el campió.
1: Doncs a la masculina, el Terrassa es queda a les portes d'aquesta final que sí que jugarà el Polo. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: Polo i Club de Campo són els finalistes d'aquesta divisió d'honor masculina de hockey, en un maig on pot semblar que la victòria del Club de Campo ha estat fàcil, còmode i contundent, però tot i aquest resultat de 4-1, l'equip de Madrid no ha sentenciat el partit fins a l'últim quart, un cop estirat les línies, l'Atlètic Terrassa, que ha tingut oportunitats per marcar gols i ficar-se a la final, però les intervencions del porter del Club de Campo han evitat qualsevol reacció agarenca, i més encara des del punt de penal córner, amb Pepe Cunill com habitual protagonista. Un Atlètic Terrassa que, novament, ha entrat a la Final Four. De fet, és l'únic equip que ha disputat aquesta fase final en aquest nou format, i el Club de Campo que intentarà fer doncs el que moltes vegades és difícil, que és poder sumar el títol com a anfitrió. Per altra banda, el Polo ha aconseguit el bitllet per aquesta final després de derrotar a l'altre equip madrileny, la Complutense, en una primera part molt disputada, però ha arribat les oportunitats del conjunt de Barcelona per poder avançar-se al marcador. Però, com dèiem, a falta de 3 minuts ha arribat el 1-0 del conjunt de Barcelona. A partir d'aquí ha tocat defensar aquest avantatge i el resultat, ja el marcador ja no es mouria fins al final del partit. Per tant, el conjunt de la Complutense, que tot i treure porter jugador no ha pogut doncs aconseguir aquest gol de l'empat, i el finalista o els finalistes són el Polo i el Club de Campo, que demà intentaran doncs aquest títol, aconseguir aquest títol, com ja va passar a la Copa del Rei. Recordem que l'equip de Ramon Sala busca el doblet.
1: I a la divisió d'honor femenina hi havia dos equips terrassencs i finalment ha passat l'Atlètic Terrassa i s'ha quedat fora l'Egara, Miqui.
11: Atlètic Terrassa i Club de Campo lluitaran per la lliga de la divisió d'honor femenina després de vèncer al conjunt del Club Egara i a la Complutense. L'Atlètic Terrassa ha aconseguit una brillant classificació per la final després de vèncer a la Complutense a casa seva per 1-3. Sophie Rogoski avançava a l'equip de Sílvia Bonastre al minut 4 del segon quart, però tot ha passat a l'últim i definitiu, on Núria Carles de penal córner ha marcat el 0-2, 0-3 de Sophie Rogoski, que novament marcava i posava el 0-3, que seria pràcticament definitiu, i Lola Riera només ha pogut retallar distàncies des del penal córner a les files de la Complutense. Un Atlètic Terrassa que novament treu el cap a la gran final després de disputar aquesta competició l'any passat al Martí Colomer, això sí, en Jordi Carrera a la banqueta. Aquest any per primera vegada ho farà amb Sílvia Bonastre. I per altra banda, el Club de Campo ha guanyat per 1-0 al Club Egaram amb un gol de Flor Edmundson. Era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara i també de jugadores importants, com és el cas de Mariona Giravent, tota una vida a la porteria del conjunt ratllat. Per tant, demà l'Atlètic Terrassa, doncs, que serà el nostre representant català i també garenc en aquesta gran final de la Divisió d'Honor femenina de hockey.
1: Doncs demà a 11:45 la final masculina, Club de Campo Polo, i a les 2 aquesta final femenina entre Club de Campo i Atlètic Terrassa. Veurem si els dos representants catalans aconsegueixen els títols. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de parlar d'hoquei patins, de futbol sala, d'handbol i de moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però existir solo.
10: Puto mono.
11: Terroristes.
12: Ve a menjar plàtan.
13: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Fem una rondeta per actualitzar marcadors. I és que el play-off d'ascens a tercera divisió, tornada de semifinals, i amb més novetats entre Poble i Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, Ignasi, ja s'ha avançat la Poble, ha remuntat el partit gràcies a un altre gol de Joel Garrofer. Teo, que ha posat una centrada amb una falta lateral, i Joel, que ha marcat des del punt de palada amb el cap, posant el 3-2 de moment, minut 112, la Poble que guanya 3-2 i seria equip finalista dels play-offs d'ascens a la tercera federació.
1: Déu-n'hi-do, quin partit i quina eliminatòria. I el play-off d'ascens a Lliga Elite, tornada a semifinals, ja tenim, de fet, un finalista.
3: Sí, perquè ha acabat el partit, ha acabat amb empat a un entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'Igualada, recordem, havia dominat en el partit d'anada i, per tant, doncs, accedeix per un global de l'eliminatòria de 2-3 a la final. Ara espera el rival, que sortirà del partit de demà entre el Viladecans i el Palamós. L'Igualada, doncs, ja és a la final.
1: I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada. Aguanta el Mollerussa per davant del Badajoz, del Prat Ràdio. Ivan Condé.
4: Guanyen a 5 ara mateix el Mollerussa, però el partit entra a la resta final i es nota la sèrie que tots els partits miniparcials d'una i l'altra. El Mollerussa s'havia escapat la resta fins al final del tercer quart. Badajoz s'ha arribat a posar el 4, però està mantenint a dos marx i exes a l'equip que està donant moltíssim punts. Ara porta una personal de tir com a Fulvall. Seran per tant dos sortides per al Mollerussa, que estan sostenint la diferència, però es nota que Badajoz és anfitrió, que hi ha 2.000 ànimes apretant i que els àrbitres, que fa d'equivocant-se per un equip i per un altre, estan començant a haver de prendre decisions difícils, com dient, 4 minuts i 24 segons, volia a la seva mà el Mollerussa, Mollerussa 76, Badajoz 71, de 5.
1: Doncs guanyant de 5 al Mollerussa, 76 a 71, a 4-24 per acabar el partit. S'està apropant al Badajoz, que, evidentment, com ens deia l'Ivan, juga a casa amb 2.000 persones donant suport, i això, vulguis o no, també a l'hora d'influenciar els àrbitres sempre compta. El Mollet ha acabat el seu partit?
3: No ha acabat. Un partit que va fent un estira i arronsa. No va mai per davant el Mollet, però ara mateix només perd 3 punts de diferència davant el Ginet quan queda 1 minut i 52 perquè finalitzi ja el partit.
1: I pel que fa a l'hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, estaven pendents del final d'un dels segons partits de semifinals.
3: Sí, encara no ha acabat, havia començat a 7:45 aquest duel entre Alcaldes i el Mollerussa. Està dominant Alcaldes 4-1. En el primer partit havia guanyat Alcaldes 0-2. Per tant, d'acabar així aquest partit, doncs Alcaldes, que també accediria a la final, com el Noia B ho ha fet fa una estoneta després de superar el Castellà en el segon partit. Per tant, la final seria Noia B Caldes, si acaba així el partit, quan ja queden ben poquets minuts.
1: Doncs són les 9 i gairebé 34 minuts i és moment de parlar també amb detall de la jornada d'hoquei patins, que tenim molta teca, començant per l'hoquei Lliga Femenina, perquè ja tenim un equip català a la gran final del play-off pel títol, en un dia també molt especial perquè hi ha hagut molts comiats en aquest Palau Vila-sana.
3: Sí, ha acabat guanyant el Vila-sana per 1-2, tots els gols s'han vist a la primera part. I, per tant, doncs el Vila-sana, que ja havia aconseguit la victòria en el primer partit per 5-1, ja és a la final. Espera rival, perquè en l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, doncs la cosa està igualada. Hi haurà tercer partit dimarts a 9:15 del vespre, després de que avui el Fraga hagi aconseguit guanyar el partit al Mata-Jove davant del Gijón per 1-4. Havia perdut per 0-1 el Fraga a casa seva davant del Gijón en el primer partit. Per tant, doncs el Vila-sana ja és a la final, però espera rival, perquè encara no ha aconseguit doncs cap dels altres dos conjunts classificar-se. Com deies, un partit de moltes emocions avui, sens dubte, a la Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans, doncs perquè s'han retirat ni més ni menys que Anna Casaramona i Berta Busquets. A més, també s'acomiadaven de l'equip Jana Costa i Irina Pérez.
1: Doncs demà escoltarem una entrevista en profunditat amb la Berta i amb l'Anna Casaramona, que ha fet l'Anna Freixa, que ha estat en aquest partit. Demà, amb calma, ens l'escoltem, però avui el que volem escoltar és la conversa que ha tingut l'Anna Freixa amb una de les jugadores del Vila-sana, que ja són a la final, com és la Victòria Porta.
5: Doncs Doncs el Vila-sana que passa per la via ràpida a la final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Iberdrola. Ha guanyat el segon partit davant del General Iparau per 1-2 i estem amb Victòria Porta. Victòria, felicitats per la victòria. Ja sou a la final, suposo que era una miqueta l'objectiu aconseguir, doncs, no haver d'arribar al tercer partit per arribar ja a la final amb més descans i solucionar-ho ja en aquest segon partit.
6: Sí, al final, primer que tot, felicitats com aquí perquè ho hem aconseguit amb dos passets en lloc de tres i ara sabem que venen tres passos que poden ser molt complicats, però tenim el factor pister i sobretot molt il·lusionades, ja que a un play-off no havíem arribat mai a la final, així que amb il·lusió i moltíssimes ganes d'afrontar-ho.
5: No ha estat un partit gens fàcil, de fet ha arribat un gol que ni gairebé sabíem si havia entrat o no havia entrat, l'heu celebrat més tard perquè no acabàvem de veure si la pilota havia entrat, ha arribat l'empat i a 23 segons per al final el gol de Gaete, això la primera part, una primera part que ha estat molt, molt intensa i potser la segona part les coses han canviat una mica, ja heu tingut més el domini del partit.
6: Sí, la veritat és que la primera part ha sigut molt intensa pels dos equips, on han tingut ocasions clares un i l'altre, i crec que la segona part una mica el avançament i començar a apretar la calor que està apretant s'ha notat, el ritme ha baixat d'ambos equips, però bueno, molt contentes, al final la feina han fet a la primera part, doncs hem tancat el partit aquí i satisfetes de poder accedir a la final.
5: I el Vila-sana és on havia de ser, perquè a principi de temporada hi ha el Vila-sana d'aspirar a tots els títols, doncs lluitareu per aconseguir el segon després de la Copa de la Reina, suposo que era el gran objectiu també aquesta Lliga.
6: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants, llàstima de la Champions, que potser hagués sigut la xireta final de començar la temporada, però res, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys, així que molt satisfetes i a lluitar.
5: Exacte, vinent, doncs ja el primer partit d'aquesta final, veurem qui acaba sent el rival, si Gijón o Fraga, però dissabte vinent, passi el que passi, serà un partit especial, perquè es retira la Maria a final de temporada i en principi se li hauria de fer un homenatge perquè és el primer partit a casa.
6: Sí, la veritat és que al final, bueno, es retiré, no? La meva germana es retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
5: Ara ho veiem que s'han retirat a casa Ramona i Berta Busquets, suposo que també hi ha motiu per vosaltres perquè heu compartit amb elles molts moments a les seleccions, a més han estat jugadores referent.
6: Sí, la veritat és que jo des que sóc petita han sigut dos jugadores que tant la Berta com el Palau sempre l'ha construït, l'ha lluitat i l'ha defensat i l'Anna dins la selecció i als clubs on ha estat referent a l'esport femení, referent a les dues referents en trencabarreres, espero que puguem continuar el seu llegat també com ho han deixat i millorar per a l'esport femení, sobretot per les nenes i els objectius futurs.
5: Doncs molta sort, Victòria, en aquesta final pel Vila-sana i a veure si pot arribar, doncs, aquest segon títol de la temporada.
6: Esperem.
5: Doncs les paraules de Victòria Porta, el Vila-sana ja és a la final d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, intentant, doncs, aconseguir aquest segon títol de la temporada. El dissabte vinent, primer partit, veurem si contra Gijón o contra Fraga.
1: Doncs ho veurem, perquè haurem de jugar el tercer partit Fraga i Telecable Gijón. I a tot això de la banda del Palau, una de les jugadores que avui ha dit adéu, com us dèiem, demà escoltarem una conversa en profunditat de l'Anna Freixa amb l'Anna Casarramona i amb la Berta Busquets. La Berta, això sí, s'ha referit també al partit d'avui.
7: Ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
1: 9:39, vinga, més hoquei patins, en aquest cas hoquei lliga masculina. Aquí encara s'estan jugant les semifinals del play-off pel títol. De fet, han començat entre ahir i avui i ja tenim els primers resultats.
3: Sí, recordem que en aquest cas és el millor de 5, tant les semifinals com la final. Els quarts de final eren el millor de 3, ara sí que ja, doncs, el millor de 5 aquest play-off. S'avancen de moment Liceo i Barça. Els dos han aconseguit la victòria i els dos amb el mateix resultat, 4-1. El Liceo guanyava ahir davant del Calafell 4-1. Avui el Barça ho ha fet davant de l'Igualada 4-1 i demà ja serà el segon partit entre Liceo i Calafell, serà a les 12 del migdia, i dilluns el segon entre Barça i Igualada a les 7 de la tarda. Tots aquests primers partits a la pista dels millors classificats a la classificació. Per tant, aquests dos primers a la pista del Liceo i els dos primers doncs, a la pista del Barça.
1: Doncs després d'aquest Barça 4, Igualada 1, això deien Ignacio Alabart del costat de Blaugrana, Blai Llanes del costat d'Igualada, els companys d'Esport 3.
8: Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, hem sigut molt, molt superiors, encara que a l'inici en atac ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però sí que crec que en defensa hem estat molt bé, no hem patit gaire i en atac a base de Cosio i Derribo ens hem pogut posar per davant, controlar bé el partit i posar un marcador favorable que ens dona el primer punt i estem, la veritat, que molt contents. Sí, sobretot que s'ha de sortir a competir. A Sant Sadurní no vam sortir bé el partit i es va notar, i això l'equip rival també ho nota i es fa gran. Llavors avui ho teníem molt clar, sabíem que jugàvem a casa, que el primer punt a una eliminatòria és fonamental i crec que l'equip ho ha sabut fer, ha estat conscient en tot moment, no hem baixat els braços ni l'esforç en cap moment, ni el compromís i el resultat crec que ho reflecteix. Podia haver sigut una miqueta més avoltat, però bueno, crec que està bé, contents pel joc, pel resultat i enfrontar el partit del junts.
9: No ens han entrat, però a ells tampoc, però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables, han sigut errors que no els podem fer i menys aquí, perquè amb no res et maten i al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I tampoc va estar massa bé el Calafell, com a mínim no va poder plantar cara al Liceo. Derrota 4-1 i divendres, i demà diumenge a les 12, segon partit. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, que deia això.
10: La primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Doncs demà a les 12, aquest Liceo Calafell, el Calafell buscant la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals. I qui està intentant pujar a l'hoquei lliga masculina són Manlleu i Vilafranca. Avui s'ha jugat l'anada d'aquesta promoció d'ascens.
3: Sí, ha iniciat aquesta play-off d'ascens al municipal de Manlleu. De Manlleu ha començat avançant-se amb un 1-0 al marcador, però el Vilafranca ho ha capgirat situant l'1-3 al marcador. Al final ha acabat el partit amb 2-3 favorable al Vilafranca. Per tant, s'avança el Vilafranca i, a més a més, doncs, la tornada serà la poliesportiva diumenge vinent en directe a l'enjoc.
1: Déu-n'hi-do, el Manlleu, que havia aconseguit teòricament l'ascens directe, els despatxos el va perdre en favor de la Lloret, i doncs ara mateix es veu per darrere en el marcador en aquesta anada de la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina. Com ha anat tot plegat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
11: Derrota per 2-3 en el Manlleu en aquest primer partit del playoff. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
12: Bones, què tal?
11: Com has vist una mica el teu equip avui?
12: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat. No hem fet un mal partit. Crec que sí, que hem tingut 10 minuts fluixos al principi de la segona part, que ens han penalitzat molt. Però bueno, crec que ells són un gran equip, nosaltres també hem fet un gran partit i crec que ha estat molt igualat i no hem fet un mal partit.
11: Queden 50 minuts per decidir quin és l'equip que pujarà. Com veus el Manlleu?
12: Estem a la mitja part, estem perdent un gol. Jo no he vist mai cap equip enfadat perquè a la mitja part perd un gol. Per tant, jo crec que hem de seguir. Allà només hem de fer una victòria i ho tenim allà. No hi ha més a seguir, que nosaltres podem.
11: Avui Roger no ha jugat, ja que estàs lesionat. Veurem minuts de Roger Codinac la setmana que ve o no?
12: Ho intentarem.
11: Moltes gràcies, Cudi.
12: A tu.
1: Doncs qui sí que ha jugat, i en aquest cas en aquest partit que hem pogut veure a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, han estat Bernat Picanyol del costat del Manlleu, Roger Montserrat del Vilafranca.
13: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
14: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit. Queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. Sí, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: Vinga, i a la Nacional Catalana Masculina, segon partit de semifinals, el millor de 3. Ha acabat ja el Caldes Mollerussà. Ràdio Caldes, Aleix Marí, bona nit.
15: Bona nit, Jordi. Doncs sí, ha acabat i amb victòria del Caldes per 4-1 en un partit que, tot i el resultat, no ha sigut gens fàcil per als catalans. Han començat marcant al minut 15, fins al minut 15, 0-0. Tot i això, victòria que ja classifica l'equip per la final contra el Noia. Ha sigut, com deia, un partit intens amb un gran protagonista, Pau Cardona, un dels jugadors que ja ha debutat amb el primer equip del Recamp. El Caldes ha tingut ocasions, però el Mollerussa realment també ha apretat durant tota la primera part i, tot i que els locals han marcat el segon abans de la mitja part, els visitants han retallat distàncies a 5 minuts només de la segona. Al final, un pavelló molt tens tota l'estona, vist com embogia el partit, i quan el Caldes ja havia marcat el 3-1, tots dos equips han tingut l'oportunitat de posar un altre al marcador, un altre gol al marcador, de penal. Tot i això, cap dels dos ha entrat i el llançament de fora del Mollerussa ja ha sentenciat els visitants, que s'han acabat d'enfonsar amb un altre gran gol de Pau Cardona a 5 minuts del final, amb una recuperació i una base dins el porter, que deixa definitivament el Caldes ja de cara al partit que serà contra el Noia i que començarà a jugar-se la final a partir de dissabte que ve, per aquest ascens a l'Hotel Lliga Plata.
1: Doncs gràcies, Aleix, bona nit.
15: Bona nit.
1: Doncs ens ho deia ell, el Noia B serà el rival.
3: Sí, perquè el Noia ha guanyat els dos partits també, per tant, accedeix a aquesta final. Avui havia guanyat el Castellà 3-5 i en el primer partit 8-7, per tant, Noia B Caldes, doncs serà aquesta final de Nacional Catalana, doncs intentant aspirar els dos per aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: I a Nacional Catalana Femenina també s'han jugat segons partits de semifinals, també el millor de 3, com han anat les coses?
3: Doncs aquí ja tenim un equip classificat i uns altres dos que hauran de lluitar perquè l'eliminatòria s'ha anat al tercer partit, el duel entre el Caldes i el Girona.

0: Primer partit i avui 1-4. Un Vilafranca que recordem que havia pujat a Nacional Catalana aquesta temporada i ha aconseguit doncs situar-se en aquest play-off per l'ascens al Mataró. Ja és a la final, doncs intentant recuperar la plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola que havia perdut la temporada passada. De moment ja ha fet el primer pas, ja és a la final.
1: Doncs demà sabrem si el Girona o el Caldes és el seu rival, perquè tot queda obert. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: El rec amb làser femení ha caigut per 1-5 contra el Girona en el partit a casa que podia certificar el passi a la final en la seva primera participació al play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les calderines han tingut un partit poc lúcid en el que les gironines han anat per davant durant tot el partit. Les d'Oriol Sapinya han començat el partit força concentrades, tot i que fent moltes faltes, i no ha estat fins al minut 10 de partit quan les visitants s'han avançat amb un bon gol de Mireia Ranz. Tot i el patiment del Caldes, la mitja part ha acabat amb l'avantatge mínima del Girona. La segona part, però, ha estat totalment de les visitants i tant el control del partit com l'encert de cara a porteria han fet que trobessin porteria quatre vegades més davant de l'únic gol del Rèquem que ha arribat en una jugada aïllada i no ha estat suficient per causar la remuntada. Tot plegat per acabar el partit amb aquest 5-1 i l'empat a 1 en l'eliminatòria de semifinals. Tot i ser aparatós, les calderines són conscients que el resultat d'avui no és més que un punt més pel Girona i, per tant, afronten amb totes les ganes el partit definitiu de demà a 6:15 a la capital gironina.

0: Vinga, 9 i 50 minuts al directe amb Anna i hem d'anar cap a Badajoz per saber si el Mollerussa pujarà o no a segona FEP en aquest partit davant del Badajoz que estava tan i tan igualat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: No ha pogut ser, Ignasi. És difícil i això succeeix moltes vegades, però el bàsquet ha sigut molt cruel amb el Pujol Mollerussa. Ha passat des de finals del primer quart manant durant tot el partit, però els darrers punts de l'encontre, les darreres accions, ja han fet que el Badajoz remunti. De fet, ha arribat a la darrera posició un partit amb empat i a falta de 2,3 segons i per fet Alejandro Mejía ha donat la victòria al Badajoz. Ho ha intentat en aquesta darrera acció el Mollerussa, que ha tingut un llançament forçat però no ha pogut entrar, i no podeu imaginar les cares dels jugadors del Mollerussa, de Marc Díaz, el seu entrenador, i de la vintena d'aficionats que ara comencen a reaccionar i aplaudir els seus, perquè la decepció és majúscula. Està ben a prop el Mollerussa de fer la grossa, de carregar-se el Badajoz a la seva pròpia casa. Finalment, el Badajoz s'hi puja, Trescant jugarà la repesca, i de fet, amb aquesta victòria el Badajoz s'endú el títol de campió de tot el grup, perquè té millor bàsquet a l'Eren del Prat, i per tant és el campió de la secció de Badajoz. Llàstima, perquè ha fet mèrits de sobre el Mollerussa, que el primer partit va perdre, el segon va guanyar a la segona pèrdua, i en aquest tercer ha dominat durant més de 26 minuts. Quina la Badajoz,
0: que cruel ha estat el destí pel Mollerussa amb aquest 81-83. Gràcies, Ivan, bona nit. Doncs 81-83 ha perdut el Mollerussa i, per tant, ha perdut les opcions de descens a segona FEP. El Mollet ha acabat guanyant, eh, Anna?
2: Ha acabat guanyant. No dèiem que era un partit d'estirar i arrons. En cap moment havia anat per davant el Mollet, però al final acaba guanyant d'un punt, eh? 79-80 davant del Ginet.
0: I anem cap a una altra final en futbol. Play-off descens a tercera federació masculina. A la Pobla ha acabat remuntant davant del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Doncs sí, Ignasi, la Pobla que ha remuntat un partit petit, que s'ha decidit en el tram final de la pròrroga, ho ha fet per 3-2 al marcador. Un partit que la primera meitat la Pobla disposava de les millors ocasions, amb un travesser de Pavón al minut 30 de la primera meitat, però el partit es complicaria amb 2 gols del Rubí gairebé consecutius. Primer ho feia Kevin, després d'una acció dividida entre els dos centrals de la Pobla. Guanyava aquesta acció Kevin i podia marcar el 0-1 pel Rubí. I pocs minuts després, una centrada des del córner provocava un penal Teo Pozo per unes mans, i el Rubí que transformaria el 0-2 al marcador. Aleshores, la segona meitat ha sigut el minut 5 de la represa, que ha sigut Nico, aprofitant un contracop comandat per Xavier Samper, que posaria l'1-2 al marcador, i la por al cos del Rubí, que tiraria cap enrere, que intentaria doncs aferrar-se al resultat, però el gol arribaria al minut 87 gràcies a una diana de Joel, i aquesta diana provocava la pròrroga, que a partir d'aquí s'obria un altre partit, un partit on la Pobla ha dominat bona part de la primera part de la pròrroga, i a la segona Joel ha pogut marcar un gol gràcies a l'estratègia, una centrada

0: Mateo des de la banda dreta. La Pobla, que es classifica, és el primer equip en classificar-se la final de la promoció d'ascens a Tercera Federació.
1: Doncs gràcies, Eric. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Vinga, i en futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, el Barça, que ja domina la sèrie de quarts de final.
2: Sí, serà el millor de tres partits. De moment s'avança el Barça amb la victòria 4-1 davant del Valdepeñas en el primer partit. El segon serà dilluns a les 9 de l'vespre.
1: En una nit en què es va retre homenatge, se li va retirar la samarreta a Sergio Lozano.
3: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros.
1: I a la primera femenina s'ha acabat la Lliga.
2: Sí, ha guanyat l'Escor 5-0 davant l'Alcantarilla i el Penyes Plugues ha perdut 1-5 davant l'Alcorcón, un Penyes Plugues que ja està descendit.
1: I on s'ha acomiadat avui Pilar Ribes, la capitana.
4: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades, són nens que porto jo, i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
1: El Penyes Plugues, recordem, ha baixat, però dos equips catalans opten a pujar a primera.
2: Són el Linyola i el Rubí, però els tocarà remuntar de la tornada de les semifinals, perquè de moment han perdut els dos. En el partit d'anada, San Fernando 5, Linyola 3, i el Rubí ha perdut a la seva pista davant l'Almagro per 1-2.
1: Abans escoltàvem a Jordi Archilla, el tècnic del Rubí, ara volem escoltar la capitana del Linyola, Montse Carles, que ens deia això.
5: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra, i les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana, les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
1: Doncs vinga, a veure si aconsegueix la remuntada del Linyola, també el Rubí, a la pròxima setmana. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. En Jordi Cochran a la producció, Roger Marc al control de so. I és que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: nostra.
1: La xarxa de...
2: Time for DJ.

Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio. Time for DJs.

0: yo me casó.
1: ¿O no?
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.